0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, una, com un acord entre els tres, no?
1: A la de tres, fem un fa major, un fa major.
4: Sí, clar.
1: Una, hòstia, una
4: no,
1: dos,
4: no.
1: Sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí, que l'hem clavada?
5: Una puta mella!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Enric.
1: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
0: Què vols dir?
1: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
0: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
1: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
0: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
1: Ui, ui, qui...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
0: Wow, wow.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda...

0: Podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
4: Som pura cafeïna.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Ivern i Rubén Sierra. Ella fa una sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
1: Teniu la bandera de Gelban?
0: Deies Maria, oi?
2: Quedeu com una de Gelban?
3: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Hi ha un no, no i no.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí, novament, a Ràdio Molins de Rei, comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem cada dia a la sardana i a la música per a cobla. Programa que us presenta i us prepara Pere Païssa. Bé, avui comencem amb les sardanes que porten per nom Mercat del Ram, de Ramon Vilà, i després Pellicer, amic meu, de Joan Lara. Les escoltarem amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Avui hem començat amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, que ens ha ofert les sardanes Mercat del Ram, de Ramon Vilà, i Pellicer, amic meu, de Joan Lara. Bé, i a continuació seguirem amb la Cobla Sant Jordi i escoltarem Vic, 100 anys, de Tomàs Gil i Membrado, i després Vic, a mossèn Cinto, de Josep Cassú.

Hem pogut escoltar la Cobla Sant Jordi amb unes sardanes dedicades a Vic. Vic 100 anys, de Tomàs Gil i Membrado, i després Vic a mossèn Cinto, de Josep Casú. Bé, i ara canviarem de cobla, escoltarem unes gravacions bastant antigues de la Cobla Salvatana i del mestre Joaquim Soms. I començarem amb la seva sardana, que es diu Pescadors Mataronins.

Hem pogut escoltar la Cobla Salvatana amb la sardana Pescadors Mataronins de Joaquim Soms. Bé, ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de Ballaruga amb la Cobla Mediterrània i a dos quarts en punt continuarem amb més sardanes, escoltant amb dues més del mestre Joaquim Soms amb la Cobla Salvatana. La primera porta per nom Som i Moré i després la famosa i patriòtica sardana Catalans a l'Alcàrria. Això serà d'aquí uns moments.

La Copla, la Salvatana ens ha ofert les sardanes Som-hi, Morer, i després aquesta bonica sardana cantada, Catalans a l'Alcàrria, de Joaquim Soms.

Hem pogut escoltar a la Cobla Juvenívola de Sabadell amb les sardanes l'Aplec de Cerdanyola de Josep Auferil i l'Aplec de Sant Iscle de Josep Maria Nadal. Bé, i continuarem amb la Cobla Juvenívola de Sabadell i ara escoltarem l'Amic Marià de Tomàs Gil i Membrado i després Vila de Cerdanyola d'en Carles Rovira.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles Elionor i Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos últims anys després de 14 anys d'absències de presidents catalans. No hi assistiran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, comença la setmana i avui festiu amb un temps que ha de ser força tranquil a gran part de Catalunya, amb alguns núvols que s'aniran congriant i s'aniran arreplegant a les comarques, sobretot de la costa i del prelitoral de Barcelona, així com a la Costa Daurada, i alguns núvols prims que aniran deixant el sol velat gran part del dia. De fet, aquesta tarda seran una mica més gruixuts, una mica més freqüents i una mica més extensos, aquests núvols, sobretot al nord del país, més clarianes cap a les comarques de Ponent, les de l'Ebre. Els núvols que tindrem, per exemple, a la costa barcelonina, serà difícil que deixin pluja i la temperatura acabarà sent molt agradable. A la tarda, una altra vegada, molt i molt suau, després d'aquest matí frescal que estem passant. N'estem pendents a la xarxa.
1: Seguim amb política. L'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha escollit ja les dues caps de llista de Tarragona i Lleida per a les eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona, com sabem, a Gabriel Rufián, per al Congrés, amb més d'un terç dels avals vàlids per membre dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. I en cultura, Maria del Mar Bonet ha encisat de nou aquest diumenge el públic de l'Olímpia de París. Ho ha fet més de 50 anys després de la seva primera actuació en aquesta sala, que ha definit com el temple més important de la música francesa. I en els esports, en bàsquet, ahir victòria del Barça a la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València amb un marcador ajustat final de 89 a 86. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: La veia del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
6: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

m'agraden tan poques coses. Només que la claror fos violeta i tot seria horrorós.

0: Sí, la vida pot canviar.
1: A l'home de Goll de Gom, Mercè Rodoreda, estrenada a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya un 23 d'octubre de 2008. A l'home és una adolescent i, per tant, es creu única. Pensa que el món no la comprèn i, fora del seu germà Daniel, que es va suïcidar quan ell era petita, desaprova la conducta dels adults amb la seva doble moral, la seva hipocresia i, en definitiva, la seva mediocritat. Igualment, no perdona les contradiccions dels grans i, sobretot, no se les perdona a ella mateixa. És, com gairebé totes les noies de la seva edat, sensible i dura a la vegada, orgullosa.

0: descobreixi el vertigen del sexe amb l'ímpetu de la seva edat i la força acumulada de tants anys de soledat. Mercè Rodoreda converteix així aquest magistral personatge en la seva versió d'un tema universal, l'enamorament ferotge d'una noia jove, d'un home madur al qual l'estima de passada, sense posar-hi gaire atenció, afalagat per haver conquistat una joveneta. A mi em recorda força, només en aquest aspecte, la gavina de Chekhov, la noieta plena de fantasies que és seduïda i deixada per un home gran i desencantat i que, en el seu meravellós monòleg final, es compara a ella mateixa amb una gavina que ha estat abatuda pel tret d'un caçador avorrit que no volia tornar a casa sense haver disparat almenys un cop. L'home és, en cert sentit, una altra gavina, però ella no es resigna al seu destí i decideix seguir endavant amb valentia, pel camí més difícil. La noia que al final de l'espectacle es perd pels carrers de la gran ciutat és, mig de les convulsions de la seva època, postguerra civil, és tota una dona, ja no és aquella noieta adolescent al principi. L'home ha après una lliçó amarga i eterna. Terriblement sola i magníficament lliure, escoltant sempre la seva música interna. L'home es va estrenar, doncs, com he dit abans, al Teatre Nacional de Catalunya amb llibret del Lluís Alcarazo, lletra i música de l'Alfonso Villalonga, direcció musical del mateix Alfonso Villalonga, direcció escènica de Lluís Bozzo i intèrprets la Carme Sansa, la Júlia Müller, la Nabel Tutusaus, la Maria Codony, Henry Lander, Paul Urrit, Josep Julien i Ferran Frauca. I també hi havia el Carlos Gramaje i l'Anna Moliner, la Gisela i el Marc Pujol. Doncs us deixo amb l'Home. Fins ara.
1: En aquelles terres llunyanes i pures, totes les taronges, quan estan madures, són verdes i dures. Les he vist de prop. En aquells paratges de pluges i brumes,

baixar o enxugar-se amb el meu sol. Aleshores duia una serp al coll, cantant al·leluies entre els aiguamolls. Ai!

0: Soc burra, però no tant.
1: Boja de ràbia, bèstia ferida, surt de la gàbia a mitjanit.

Caminaríem de la mà per camins foscos. Amb el temps, em faria preguntes que no sabria respondre. Però hauria de ser valenta i de mica en mica ensenyar-li com era la vida. Ell també seria valent. Seria un home. El veuria créixer i jo quedaria enrere.

Fins aquí aquestes cançons del musical a l'home. Fem un entreacte que es diu i tornem ben aviat amb un altre musical ben anomenat. Ara tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assistiran 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els últims 2 anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans. No hi assistiran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I l'executiva nacional d'Esquerra ha elegit aquest diumenge les 2 caps de llista de Tarragona i Lleida per a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián, amb més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. Parlem també de meteorologia, perquè el setembre va ser el segon mes més càlid del registre i és el segon mes consecutiu de l'any 2026 en què les temperatures del planeta van superar en 1,5 graus centígrads els nivells preindustrials, segons ha informat avui Copernicus. A Europa, per exemple, els termòmetres van mantenir les condicions inusualment càlides i seques que van caracteritzar l'estiu i es va anotar el tercer setembre més calorós de la història. A més, la sequera persisteix en moltes regions i en d'altres s'ha intensificat. I tornem aquí a casa nostra. La DO Priorat i la DO Montsant esperen superar la crisi mundial del vi amb menys afectació que altres segells gràcies a que tenen produccions reduïdes i que fan uns productes més ben valorats pel mercat. El sector està en una situació complicada causada pel descens a nivell global del consum de vi i la producció dels anys anteriors. Tampoc s'ha pogut acabar de vendre i els estocs acumulats se'ls hi hauran de sumar les ampolles que sortiran d'una verema més quantiosa que en anys anteriors. I acabem amb els esports. En bàsquet, a la Lliga CBA i victòria del Barça al Palau Blaugrana davant del València per 89 a 86. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
1: Cairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: A Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Lairet 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
4: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
5: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Continuem aquí amb tots vosaltres ara per gaudir de The Book of Mormon. The Book of Mormon és un musical satíric amb llibret, música i lletres del Trey Parker, Robert López i Matt Stone. La trama central gira entorn de Elder Price i Elder Cunningham, dos joves missioners de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, que són enviats a un llogaret remot d'Uganda per educar els natius en la fe mormona. No obstant això, aviat descobriran que la població local té altres preocupacions més urgents per atendre. L'espectacle va debutar el 2011 a l'Eugene O'Neill Theatre de Broadway amb Andrew Rammels i Josh Gad en els papers protagonistes. Ràpidament es va convertir en un èxit de crítica i públic i va obtenir multitud de reconeixements, entre els quals s'inclouen 9 premis

Bé, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tots vosaltres. Aviat hi tornarem, segur. Fins aleshores, gaudiu del teatre i porteu-vos de bé. Apa, a reveure. Adéu.

El dia 5 de juny de l'any 1898 va néixer Federico García Lorca. Per nosaltres va ser un dia de llum, de clarors diàfanes. Va néixer un dels més grans poetes, dramaturg, artista. Va ser a Fuente Vaqueros, província de Granada. El seu pare un terratinent, la seva mare una mestra d'escola. La vida de Federico, la curta vida plena d'ombres, va ser, si més no, viscuda amb la intensitat d'un home apassionat per la literatura, la música i, en general, per totes les arts. També enamorat de la vida, dels seus amics, de les seves aficions. Parlant de Federico García Lorca, tenim el convenciment que ho estem fent d'un ésser excepcional que va tenir la seva més terrible foscor en una mort indigna. Una mort que mai ningú no ha pogut justificar, si és que les morts, bé, els assassinats, es poden justificar. Ens plau, doncs, dedicar-li aquesta sessió especial de teatre a la ràdio, en directe aquí al Museu Municipal. I sempre que venim al museu, sempre que venim al grup de teatre a la ràdio, de la ràdio, volem també tenir un moment de record pel nostre estimat amic, malaurat director de Ràdio Molins de Rei, el Miquel Armengol, perquè volem que sempre estigui present en les nostres representacions, ja que ell va ser un dels impulsors també d'aquest teatre a la ràdio.

0: Ràdio Molins de Rei presenta...
1: Recordant Federico García Lorca.
2: Un sentit homenatge al poeta de Fuentevaqueros al complir-se els 114 anys del seu naixement.
1: Recordant García Lorca. Amb la participació de Núria Rubió,
3: Mireia Pons,
4: Núria Mas,
2: Artur Mas
5: i Lluís Posada.
4: Control de so i editatge, Eli González.
3: Selecció musical i direcció, Artur Mas.

Els haig de confessar que m'ha costat fer la selecció del que avui els oferirem. M'ha costat per excés original, és clar. I si haguéssim d'interpretar tot el que té d'interessant García Lorca, els asseguro que sortirien tard, eh? Molt tard. Però bé, no es tracta d'això. Començarem oferint-nos uns fragments seleccionats de l'obra Yerma, que, per cert, aquesta obra es va representar aquí, a Molins de Rei, al Teatre del Foment Cultural i Artístic, els últims dies del mes de gener de l'any 1936. L'actriu protagonista va ser, naturalment, Margarida Xirgu, i en la representació que els hi comento va assistir-hi Federico García Lorca. Que, per cert, hi ha una anècdota que és molt propera i, a més, encara que sigui d'una manera tangencial, l'entronca amb el museu. Venia un taxi, aquest taxi es va aturar a el que era l'antiga casa de, on va néixer la Margarida Xirgu, aquí després de la plaça de l'Ajuntament, i es va aturar i va preguntar a un senyor que passava on era el Teatre del Foment, perquè anava... Aquest senyor era l'Enric Madurell, el fundador del museu. Com veieu, rodes, dones moltes rodes al món, voltes, i sempre trobes algun contingut. En el taxi hi anava Margarida Xirgu i Federico García Lorca. Li van dir, pugi! Es va posar als estreps del taxi i van anar tots junts cap al Foment on la Margarida va representar Yerma. Després d'aquesta representació, pràcticament, la Xirgu va marxar cap a Sud-amèrica, Mèxic, l'Uruguai, Argentina, i ja no va tornar. Federico hi havia d'anar uns dies després a reunir-se amb ella, però primer va anar a Fuente Vaqueros a veure els seus familiars. Mesos més tard, ja sabem el que va passar.

Irma és un drama rural que, com altres obres de Lorca, acaba en tragèdia. La història gira al voltant d'una dona encara jove, Irma, que porta 2 anys i mig de casada amb Juan. El matrimoni no té fills, però Irma està obsessionada per ser mare. Pensa que la vida sense un fill no serveix de res. Juan, el marit, és un home que dedica la major part de la seva vida al camp. Ell no vol tenir fills. Ell només vol una vida en pau i tranquil·litat. Vol que la seva dona estigui sempre a casa i allunyada de la gent del poble. Irma pensa que tal vegada, si s'hagués casat amb el pastor Víctor, hauria tingut fills, ja que per Víctor, Irma sentia amor. I en canvi pel seu marit, Juan, que li va ser imposat pel seu pare, només sent l'obligació de respectar-lo i obeir-lo. Tantes són les ganes de tenir fills que sent Irma, que decideix consultar a una senyora gran, una sàvia, que li explica que si no té fills no és per culpa seva, sinó probablement per culpa del seu marit. Desesperada i no creient-se del tot el que li ha dit la vella, Irma va visitar una conjuradora anomenada Dolores perquè li doni un beuratge contra la infertilitat. Però Juan, el seu marit, la descobreix i la fa tornar a casa. Hi ha altres intents de Irma per aconseguir el seu propòsit, però són en va. Escoltaran ara uns fragments de Irma que seran interpretats per Núria Mas, en el paper de Irma, Lluís Posada, com Juan, Núria Rubió, com la vieja, una dona de les anomenades sàvies, Mireia Pons, que interpretarà a Maria, una amiga de Irma, i també farà el paper de Dolores, una conjuradora del poble. I jo mateix marcaré el paper de Víctor.

S'acaba així la tragèdia de Yerma, l'obra que Federico va escriure perquè l'estrenés Margarida Xirú. Ha estat interpretada per Yerma, Núria Mas, Juan, Lluís Posada, Vieja, Núria Rubió, María y Dolores, Mireia Pons i Víctor, Artur Mas.

Aquest era. Així escrivia Federico García Lorca, que va tenir la dissort de ser el punt de mira dels envejosos i covards de la seva població, que no van parar en les seves insídies i acusacions falses fins a portar-lo a la detenció primer i al vil assassinat després, la matinada del 18 d'agost de 1936, al camí que va de Biznar a Alfacar. I a continuació de l'extensa obra de Federico, hem seleccionat un seguit de poemes que són representatius dels diferents moments d'inspiració que va viure Lorca. Bé, els vull dir que alguns dels poemes han estat retallats, però mantenint, això sí, l'essència del contingut. Federico escrivia apassionadament, no tenia mida. Els demano que durant la lectura, si en tenen ganes, no aplaudeixin, sisplau. Vull dir, cada intervenció, no? D'aquesta manera s'ho guarden pel final i llavors sí, el recital, per dir-ho d'alguna manera, tindrà una continuïtat més homogènia. Gràcies. Començarem per l'any 1918. Lorca tenia 20 anys i aquest poema és del seu primer llibre, Libro de Poemas. Es titula Balada Triste. Mi corazón es una mariposa, niños buenos del prado, que presa por la araña gris del tiempo, tiene el polen fatal del desengaño. De niño yo canté como vosotros, niños buenos del prado. Solté mi gavilán con las temibles cuatro uñas de gato. Pasé por el jardín de Cartagena, la verbena invocando, y perdí la sortija de mi dicha al pasar el arroyo imaginario. Fui también caballero una tarde fresquita de mayo. Ella era entonces para mí el enigma, estrella azul sobre mi pecho intacto. Cabalgué lentamente hacia los cielos, era un domingo de pipirigallo, y vi que en vez de rosas y claveles, ella tronchaba lirios con sus manos.

Poema del Cante Hondo, que, per cert, no va ser editat fins l'any 1931. És un seguit de poemes que Federico va dedicar als elements més significatius d'aquest art singular. La guitarra, el crit, el poble, el balcó, el punyal, el ball i tants d'altres. Un dels més sentits és la guitarra.

Federico va publicar el seu primer llibre de poemes l'any 1921. Aquest poema, però, el va escriure l'any 1919. Es titula Aire nocturno. Tengo mucho miedo de las hojas muertas, miedo de los prados llenos

Crec que tots els que tenim un mínim coneixement de l'obra portentosa de Federico García Lorca hem pogut llegir o bé escoltar més d'una vegada el poemari que va escriure l'any 1935 dedicat al seu amic torero, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Aquest poemari l'integren quatre poemes: La acogida y la muerte, La sangre derramada, Cuerpo presente y Alma ausente. Ara us direm en interpretació coral el primer dels quatre poemes: La acogida y la muerte.

Federico sentia un gran amor pel seu amic i al final del quart poema, del poemari que els hem comentat, el quart és el titulat Alma ausente, i com acomiadament i tribut, Federico va escriure uns versos que nosaltres avui, en aquest teatre a la ràdio, aquí en directe al museu, recordant Federico García Lorca, els volem aplicar i dedicar a l'extraordinària personalitat de García Lorca. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de la segona temporada de l'Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una temporada més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, feta la presentació, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En l'episodi d'avui, titulat La darrera mirada d'Allende, us parlarem sobre la fotografia més coneguda del cop d'estat xilè de setembre del 1973. Ens referim a la imatge on es veu el president Salvador Allende amb casc militar i un fusell a l'espatlla, acompanyat dels seus col·laboradors armats i membres de la seva guàrdia personal durant aquell fatídic 11 de setembre de 1973. Aquesta imatge, una de les últimes on es veu a Allende en vida, mostra l'instant en el que el president xilè, junt amb els seus col·laboradors i membres de la Guàrdia Presidencial, recorren els passadissos del Palacio de la Moneda per comprovar quines poden ser les millors posicions per defensar l'edifici del setge militar que l'envolta. Avui seguirem la història d'aquesta fotografia i del fotògraf que en reivindica l'autoria, Leopoldo Víctor Vargas. Parlarem d'Allende, de la Unitat Popular, del cop militar i de la Guerra Freda, però també d'una pregunta que continua oberta. Qui va prémer realment el disparador d'una de les imatges més conegudes del segle XX? Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia. Viatgem en el temps fins l'11 de setembre de 1973. Santiago de Chile, 9:40 del matí, Palau Presidencial de la Moneda. El president xilè, Salvador Allende, recorre l'interior de l'edifici mentre l'aixecament militar ja està en marxa. Porta un casc militar i un fusell a l'espatlla. Al seu voltant hi ha membres de la seva guàrdia personal, oficials i persones del seu cercle més proper. I llavors, una càmera dispara. El resultat és una imatge que quedarà associada per sempre a aquell dia. Durant dècades, la fotografia va circular sense que l'autoria fos coneguda públicament amb certesa. El 2007, World Press Photo va assumir que el fotògraf havia estat Luis Orlando Lagos, fotògraf oficial de la presidència. Però la família de Leopoldo Víctor Vargas defensa una altra història. Vargas, suboficial de la Força Aèria i fotògraf presidencial, afirma haver fet aquella sèrie de fotografies. La disputa continua oberta. Per entendre el poder d'aquesta imatge, hem de tornar a un Xile profundament dividit. Allende havia arribat a la presidència el 1970 al capdavant de la coalició de la Unitat Popular i intentava desenvolupar un programa de transformació socialista per vies democràtiques. 3 anys després, aquell experiment polític acabaria violentment amb el bombardeig de la Moneda, la mort d'Allende i l'inici de la dictadura d'Augusto Pinochet. La fotografia, reconeguda internacionalment i convertida en símbol, quedaria com una mena d'instant congelat entre la democràcia i la ruptura. La fotografia no neix en un estudi, ni en una roda de premsa, ni en una situació preparada. Neix enmig d'un cop d'estat. A la Moneda, aquell matí de setembre, tot és incertesa. Les comunicacions són intermitents. Els comandaments militars exigeixen la renúncia del president i l'edifici es prepara per resistir. A partir d'aquell moment, la Moneda deixa de ser només la seu del govern i es converteix en el centre físic d'una batalla pel control de l'estat xilè. El president Allende, els seus col·laboradors i el grup d'amics personals, conegut amb les sigles GAP, arriben al Palau poc després de 6:45 del matí. Tots ells van armats amb fusells i el GAP aconsegueix entrar-hi 2 metralladores i 3 llançagranades. És en aquest inici del caos on neix la fotografia. La força de la imatge és gairebé cinematogràfica. En ella veiem el president xilè portant un casc i també un fusell a l'espatlla, envoltat de membres del GAP, del metge Danilo Bartolín i el capità José Muñoz. Allende avança amb el cos lleugerament inclinat, el fusell sobre l'espatlla i el cas protegint-li el cap. No mira directament la càmera, mira cap a un altre punt, cap allò que està passant dins del palau. Els homes que l'acompanyen reforcen la sensació d'urgència. No sembla una fotografia oficial. No sembla un retrat. És una fotografia presa en temps real. I aquesta diferència és fonamental, perquè el retrat mostra com algú vol ser recordat, però el fotoperiodisme, en canvi, pot mostrar com algú és vist en un instant que no ha escollit. No sabem què pensava exactament Allende en aquest moment en què es pren la fotografia. Però sabem què està passant al seu voltant. El palau està assetjat i el cop militar està avançant. Al mateix temps que transcorre l'escena fotografiada, el militar colpista Augusto Pinochet arriba al Comandament de Comunicacions per organitzar les xarxes de comunicacions amb les altres branques de les Forces Armades, especialment amb el comandant de la Força Aèria, Gustavo Leig, i amb Patricio Carvajal, cap de l'Estat Major de Defensa Nacional i coordinador de les operacions d'ocupació del Palacio de la Moneda. A un quart d'11, mitjançant Ràdio Magallanes, l'única emissora encara fidel al govern d'Allende, el president xilè fa la seva darrera intervenció radiofònica des de la Moneda.
1: Te salve el president de la República. Des del Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo.
0: El discurs radiofònic del president es veu interromput en diverses ocasions pels intents dels colpistes de tallar la missió.
2: Sí, ya, compañero. Ya. Con pasión. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo.
0: A 11:15, mentre Allende parla al país, els tancs de les forces militars colpistes obren foc contra el Palacio de la Moneda. Tot seguit, disparen les tanquetes i la infanteria. Foc que és respost pels membres del GAP i francotiradors lleials apostats als edificis veïns. Mentre tot això passa a l'exterior, el president Allende continua amb el seu discurs radiofònic.
1: Compatriota, es posible que silencio las radios y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones. Es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la conciencia de haber sido honesto en el desempeño de sus funciones. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los
0: les 11:52, els caçabombarders Hawker Hunter inicien el seu atac a la moneda, disparant en 4 oportunitats els seus coets sobre la casa del govern, provocant que l'edifici quedi greument afectat i que comenci a cremar. L'atac al Palau de Govern prossegueix amb l'ús de gasos lacrimògens, però en veure que la moneda encara no rendeix, a les 2:20 de la tarda, el general Palacios decideix prendre-la i envia a un grup de soldats a enderrocar la porta del palau. Allende, veient que ja no poden resistir més dins del palau, ordena als supervivents la rendició i que deposin les armes. Aleshores, el president Allende es retira tot sol al Saló Independència. Minuts després, un dels seus metges, Patricio Gijón, s'apropa al saló per recuperar la seva mascareta antigàs i allà hi troba Allende mort. S'ha suïcidat amb el seu fusell AK-47, disparant-se a la barbeta. A poc temps, el general Palacios entra al Saló Independència i hi troba el metge Gijón i, al costat d'aquest, el cos sense vida d'Allende. Acte seguit, truca l'oficial de ràdio i admet el seu breu informe de situació.
3: Missió completa. Moneda presa. President mort.
0: El cop ha triomfat. Aquella mateixa tarda es conforma la nova junta de govern. La Unitat Popular i el seu president han mort. La fotografia, en canvi, tot just comença la seva vida. La fotografia no arriba immediatament al gran públic internacional. El cop ha deixat Xile sota control militar i les imatges que surten del país circulen en unes condicions extraordinàriament difícils. Mesos després, la fotografia apareix a la premsa internacional. El 26 de gener de 1974, el New York Times la publica en portada. La imatge mostra al món una Allende molt diferent del president dels retrats oficials. Mostra un Allende armat, però també un president que ha decidit romandre la moneda mentre les forces armades intenten enderrocar-lo. En un moment en què la informació sobre Xile és fragmentària, aquesta fotografia es converteix en una de les principals representacions visuals del cop. Una imatge carregada de significació, la de president d'una república democràtica que hi apareix convertit, per les circumstàncies, en defensor armat del mateix palau que representa aquella república. El 1974, la fotografia obté el reconeixement de l'organització independent World Press Photo, qui li otorga el primer premi del seu prestigiós concurs anual de fotoperiodisme d'aquell any. Però tot i que World Press Photo encara avui identifica oficialment el fotògraf Luis Orlando Lagos Vázquez, conegut com Chico Lagos, com a autor de la imatge, durant anys, l'autoria d'aquesta fotografia ha sigut objecte de diferents atribucions. Aquest punt és essencial perquè el premi no és simplement una dada anecdòtica. És un reconeixement que converteix la fotografia en una de les imatges més representatives del fotoperiodisme del segle XX. I per aquesta raó, l'autoria de la mateixa esdevé un fet d'extraordinària importància. La família de Leopoldo Víctor Vargas defensa que ell va ser l'autor i que Orlando Lagos va assumir públicament l'autoria per protegir-lo. Aquesta defensa ve recolzada pel testimoni conservat per la família Vargas, que explica que Leopoldo, que era suboficial de la Força Aèria i fotògraf presidencial, va arribar a la moneda aquell matí de l'11 de setembre, va aconseguir entrar-hi i que amb la seva càmera va començar a registrar tot el que estava passant. Segons la versió de la família Vargas, Leopoldo va fer una sèrie de 6 fotografies d'Allende durant aquell recorregut que el president, junt amb els seus col·laboradors i amics personals, van fer per dins del palau. La família assegura que, posteriorment, els negatius es van revelar en circumstàncies extraordinàries i que les imatges van arribar al New York Times. La seva versió també sosté que Orlando Lagos hauria aparegut posteriorment com a autor per protegir la identitat del fotògraf real per raons de seguretat. Recentment, aquestes afirmacions sobre l'autoria de Leopoldo Vargas han sigut recolzades per una investigació periodística que ha recuperat un enregistrament en què Vargas explica la seva versió dels fets i afirma haver revelat les darreres fotografies de Llinde. La investigació també recorda que el reconeixement oficial de OnePlus Photo continua corresponent a Orlando Lagos. Així doncs, la fotografia té dues històries d'autoria, la institucional i la reivindicada per la família de Vargas. Anem a conèixer una mica el fotògraf que reivindica l'autoria, Leopoldo Víctor Vargas.

Leopoldo Víctor Vargas va néixer el 9 de juliol de 1933 a un petit poble de la província de San Felipe, on va passar la seva infància. De jove, amb l'ajuda del seu oncle Eufemio Vargas, que residia a Santiago, va ingressar a l'Escola d'Especialitats de la Força Aèria Xilena, on va cursar la carrera de fotografia aèria, convertint-se en fotògraf aeri i tècnic de laboratori. La fotografia, per tant, no era per ell una afició circumstancial, sinó una professió desenvolupada dins de l'estructura militar. El 5 de maig del 1956 es va casar a Santiago de Xile amb Erika Caroca Atenas, amb qui va tenir 4 fills. Des del 1964 fins al 1973 va treballar com a fotògraf de la presidència de la República de Xile al Palacio de la Moneda. En aquest període va fotografiar el president Jorge Alessandri Rodríguez, el president Eduardo Frei Montalva i el president Salvador Allende Gusens. Com a fotògraf presidencial, Leopoldo Víctor Vargas va fotografiar actes oficials, visites, cerimònies i altres esdeveniments que ocorrien al Palacio de la Moneda. Vargas va ser el fotògraf que va capturar les fotos més importants i famoses del president Salvador Allende. El seu retrat oficial al 1970 i, segons les últimes investigacions, la sèrie de 6 fotografies d'Allende durant el dia del cop d'estat, l'11 de setembre de 1973, entre la que es troba la fotografia de la que us estem parlant. Just després del cop d'estat, entre 1973 i 1974, va servir a la Junta Militar, principalment al general d'aviació Gustavo Leigh Guzmán. Més tard, en 1974, de tornada a la seva unitat original, el Servei Aeri Fotogramètric, el SAF, el sotsoficial Vargas va tornar a treballar com a fotògraf aeri. El 1979 va ser enviat a estudiar fotografia infraroja i sensors remots als Estats Units, a la Universitat Estatal de Dakota del Sud. En aquesta unitat, la SAF va acabar la seva carrera a les Forces Aèries. Leopoldo Víctor Vargas va morir després d'una llarga lluita contra la diabetes i totes les seves complicacions a l'Hospital de la Força Aèria de Santiago de Chile, la tarda del dissabte 26 de març de 2011. Ja us hem explicat quan i com era el moment en què va ser feta la fotografia d'Allende, quan i qui la va publicar, el Premi Internacional que va guanyar i la controvèrsia de la seva autoria entre Orlando Lagos i Leopoldo Víctor Vargas. Però encara ens falta conèixer el protagonista de la imatge, el president Salvador Allende. Salvador Guillermo Allende Gusens va néixer a la ciutat de Valparaíso el 26 de juny de 1908. Metge de formació, va entrar molt jove en la política i es va convertir en una de les figures històriques del socialisme xilè. Va ser senador, ministre de Salut i una figura central del Partit Socialista. Es va presentar diverses vegades a les eleccions presidencials. El 1970, al capdavant de la coalició de la Unitat Popular, va obtenir la primera majoria relativa. El Congrés xilè el va ratificar com a president, d'acord amb les regles constitucionals vigents. La seva arribada al poder tenia una significació internacional enorme. Per primera vegada, un polític marxista arribava a la presidència d'un país mitjançant eleccions i intentava avançar cap al socialisme mantenint les institucions democràtiques. El programa d'Allende incluïa la nacionalització de sectors considerats estratègics, especialment el coure, una reforma agrària més profunda, una redistribució dels ingressos i una ampliació de la participació de l'Estat en l'economia. El govern també va impulsar la nacionalització de bancs i empreses i va accelerar la reforma agrària. Per als seus partidaris, es tractava d'una transformació estructural que havia de reduir les desigualtats socials i econòmiques. Per als seus adversaris, en canvi, les polítiques de la Unitat Popular amenaçaven la propietat privada i l'equilibri institucional. El conflicte polític es va anar fent cada vegada més intens.
El Xile de 1973 ja no era només un país dividit entre esquerra i dreta. Era un país immers en una profunda crisi política, econòmica i social. Durant els primers anys del govern d'Allende es van produir increments salarials, expansió del consum i importants mesures de redistribució. Però també van aparèixer desequilibris econòmics creixents. La caiguda del preu internacional del coure, les dificultats d'accés al finançament exterior, la inflació, la manca d'alguns productes i els conflictes laborals van contribuir a deteriorar la situació. A partir de 1972, les vagues i les protestes es van multiplicar. El país va entrar en una espiral de confrontació política cada vegada més difícil de contenir. Al mateix temps, la Guerra Freda convertia Xile en un escenari d'interès mundial. Washington observava amb preocupació l'experiència de la Unitat Popular, mentre Cuba i la Unió Soviètica eren percebudes com a referents pel bloc socialista. Els documents desclassificats mostren que els Estats Units van intervenir políticament a Xile abans i després de l'arribada d'Allende al poder. La CIA va finançar partits i mitjans opositors i va mantenir una política destinada a dificultar la consolidació del govern de la Unitat Popular. També hi va haver contactes amb militars xilens durant el període anterior a la investidura d'Allende. La documentació nord-americana posterior, però, diferencia aquestes operacions de la qüestió de la participació directa de la CIA en el cop del 1973. El que sí que està documentat és l'existència d'una política nord-americana de pressió i suport encoberts a sectors opositors al govern d'Allende. El 29 de juny de 1973, un grup de militars encapçalats pel tinent coronel Roberto Souper va intentar un cop d'estat contra Allende. L'episodi seria conegut com el tanquetazo. Les forces lleials al govern van aconseguir controlar la situació. El general Carlos Prats, comandant en cap de l'exèrcit, va tenir un paper decisiu a la defensa de l'ordre constitucional. Però el fracàs del juny no va acabar amb la conspiració. A les 6:30 del matí de l'11 de setembre, les forces armades i els carabiners van prendre la ciutat de Valparaíso. Se li va comunicar al president Allende per telèfon que la infanteria de Marina havien ocupat els carrers i que havien començat a prendre posicions de combat. Cap a 8:15 del matí, Allende, els seus col·laboradors i el grup d'amics personals, conegut amb les sigles GAP, van arribar al Palacio de la Moneda. Tots ells anaven armats amb fusells i el GAP va aconseguir entrar-hi 2 metralladores i 3 llançagranades. Poc després, forces militars i els carabiners van envoltar el palau, que va deixar de ser només la seu del govern per convertir-se en el centre físic d'una batalla pel control de l'estat xilè. Els militars colpistes van contactar amb el palau i van proposar de treure del país al president, però Allende va rebutjar l'oferta. A les 9:55, els tancs del general Javier Palacios van ingressar al perímetre de la Moneda. Franctiradors apostats als edificis del voltant el van tractar de repel·lir, produint-se un tiroteig. A 10:15, amb l'edifici envoltat pels militars, el president Allende va emetre el seu darrer missatge a la nació a través de les zones de Ràdio Magallanes, l'única favorable al govern que encara no havia sigut silenciada o havia caigut en mans dels colpistes. A les 10:30, els tancs van obrir foc contra la Moneda. Es van seguir les tanquetes i la infanteria. Foc que va ser respost pels membres del GAP i els franctiradors apostats als edificis del voltant. A les 11:52, els caçabombarders Howard Hunter van iniciar el seu atac a la Moneda, disparant en 4 oportunitats els seus coets sobre la casa de govern, provocant un dany devastador. A les 14:20 de la tarda, el general Palacios va decidir prendre-la i va enviar un grup de soldats a enderrocar la porta del palau. Aleshores, Allende va decidir rendir-se i deposar les armes. Llavors el president Allende es va retirar tot sol al Saló Independència, on amb el seu fusell AK-47 es va treure la vida. Minuts després, el metge Patricio Gijón va trobar el cos sense vida d'Allende. El cop d'estat havia triomfat.
Durant els següents 16 anys i mig, hi va haver repressió política, detencions, tortures, execucions, desaparicions forçades i exili. La dictadura es mantindria fins al retorn progressiu a la democràcia a finals dels anys 80 i principis del 90. En aquest nou context, la fotografia d'Allende va adquirir una nova dimensió. Ja no era només una imatge del cop, també era una imatge de la memòria dels que havien viscut la dictadura. Hi ha una característica visual que explica bona part de la seva força. Allende no apareix derrotat. La fotografia va ser presa abans de la destrucció final de la moneda. El president encara camina, encara porta el fusell i encara ocupa físicament l'espai del poder. Sabem, perquè coneixem la història posterior, que aquell moment acabarà en derrota i mort, però la fotografia encara no ho sap. Potser per això, aquesta fotografia continua interpel·lant-nos més de 50 anys després. Perquè no és només la fotografia d'un president. És la fotografia d'un moment en què una democràcia està desapareixent davant de la càmera. És també la fotografia d'un fotògraf que va aconseguir enregistrar un instant que la història convertiria en símbol. I és, finalment, una fotografia que ens recorda que darrere de cada imatge històrica hi ha dues històries, la que veiem dins del marc i la que queda fora, amagada darrere de la càmera.

0: I fins aquí aquest episodi titulat La darrera mirada d'Allende, on us hem explicat les històries darrere d'una fotografia que va néixer en les últimes hores del govern de Salvador Allende i que amb el pas del temps s'ha convertit en una de les grans icones de la història de la fotografia. Esperem que us hagi agradat aquest episodi que us hem ofert. Us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 2:15 del vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!
1: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Els reis d'Espanya presideixen la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. L'acte ha començat a les 11 del matí. Ho fan un cop més acompanyats de les seves filles, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi han assistit 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos darrers anys, després de 14 d'absències dels presidents catalans. No hi han assistit el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno. Aquest últim ha excusat la seva assistència. I parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les 2 de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romaní, han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. I més successos. Una baralla entre dues persones ha acabat amb un ferit per arma blanca a l'avinguda de Ramon Folc de Girona, tal com ha confirmat l'ACN. Els fets haurien passat sobre la 1 de la matinada i tot apunta que els dos homes es coneixien anteriorment. Els homes es trobaven a prop d'un pub i en plena via pública s'han començat a barallar i han tret armes blanques. Al final, un d'ells li ha clavat una ganiveta de l'altre que l'ha deixat ferit de gravetat. La víctima està traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. Minuts més tard, els Mossos d'Esquadra han detingut l'agressor, un home de 24 anys. I en plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat avui la major ampliació de la llista de sancions contra Rússia, amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar-industrial rus. Es tracta del paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022. Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. I acabem amb els esports. En futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. I demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Mercat Bravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Cap Bravo, amb tu.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: joves, de nou estic eufòric de retrobar-vos, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest nostre espai de les restes de sèrie que avui, tot agafant el relleu del darrer, el dedicarem a escoltar alguns temes musicals referents a l'Àfrica, un dels 5 continents del nostre planeta, el tercer més gran del món, després de l'Àsia i d'Amèrica, amb una superfície total de 30.221.532 quilòmetres quadrats, que representa el 22% de la superfície terrestre. Està unit a l'Àsia per l'istme de Suez i l'envolta l'oceà Índic a l'est, l'oceà Atlàntic a l'oest i la mar Mediterrània al nord. Es diu que l'Àfrica és el bressol de la humanitat, ja que se suposa que tots els humans actuals hi provenim, possiblement, d'una mateixa població que va viure fa uns 200.000 anys al sud d'aquest continent, que és el segon més poblat, amb més de 1.250 milions d'habitants. I s'estima que aquesta població es duplicarà cap al 2050, quan, segons els experts, hi haurà almenys 2.000 milions de persones vivint al continent africà. De fet, l'Àfrica aporta prop del 15% de la població total del planeta i només representa el 3% de l'economia mundial. Aquest extens continent és immensament ric en diversitat, cultura i recursos naturals. Concretament, compta amb el 30% de les reserves mundials de minerals de la Terra. Una xifra que arriba al 50% si parlem de diamants, or, platí o urani. Actualment és un continent jove que ha aconseguit la seva independència, però que segueix afrontant grans reptes en el seu desenvolupament. I deixant per més endavant altres aspectes importants del continent africà, comencem ja, musicalment parlant, aquest espai d'avui recordant un dels temes musicals emprats en el món de la publicitat i que ara ens ve com en ell el dit. I és que heu de saber que després de diversos intents sense gaire èxit, els propietaris de l'empresa Nutrexpa, aconsellats per un amic, van fer l'any 1955 l'anunci del seu producte Colacao per a la ràdio, el millor mitjà de l'època per la seva gran cobertura i audiència, mitjançant una cançoneta escrita per Aurelio Jordi Dotres i interpretada per Roberto Rizzo, i que ja sona perquè la podeu cantar també vosaltres acompanyant l'esmentat Roberto Rizzo.
1: Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda,

0: Y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao.
1: Àfrica ofereix paisatges exòtics, ciutats mil·lenàries, natura sense límit i platges paradisíaques per visitar a qualsevol època de l'any. De fet, fixeu-vos que el seu nom prové del grec afriqué, que vol dir sense fred. El 25 de maig de l'any 1963, 32 líders d'estats africans es van reunir a Addis Abeba, a Etiopia, per formar l'Organització de la Unitat Africana, per començar amb l'inici de la seva història com a diferents països, societats i cultures. I a partir d'aquell any, cada 25 de maig, se celebra el Dia Mundial d'Àfrica per fer referència als èxits del continent i convidar a reflexionar sobre els reptes i els desafiaments que se li plantegen. I dit això, us proposo escoltar ara el coro de la murmuración, que forma part de la sarsuela El Dúo de la Africana, que amb llibret de Miquel de Echegaray i música de Manuel Fernández Caballero va ser estrenada al Teatre Apolo de Madrid el 13 de maig de 1893.

Àfrica té 89 béns que són patrimonis de la UNESCO, 48 culturals, 37 naturals i 4 mixtos. Un dels més famosos és la Gran Piràmide de Giza, a l'Egipte, considerat l'únic monument que queda de les antigues meravelles del món. Per la seva banda, Sud-àfrica, amb 10 béns, destaca pel setge d'homínids fòssils i el paisatge cultural de Mapungubwe. El segueixen Etiòpia i el Marroc, tots dos països amb 9 béns cadascun. D'Etiòpia impressionen les esglésies tallades a la roca de la Libela, així com el Parc Nacional de Simen. Al Marroc, per la seva banda, hi ha la Medina de Fes, considerada la ciutat medieval àrab millor conservada del món, així com la ciutat històrica de Rabat o el jaciment arqueològic de Volubilis. A continuació, el rei de les cançons de l'estiu, Jordi Dan, ens interpreta l'èxit de l'any 1985, El Africano, en la que l'home es preguntava allò de «Mama, ¿qué será lo que quiere el negro?».

La diversitat lingüística d'Àfrica és aclaparadora. De fet, entre llengües i dialectes, el número supera els 2.000. Només a Nigèria en trobem més de 500, i Etiòpia és l'únic país africà amb el seu propi alfabet, que es feia servir per escriure l'etíop clàssic. Moltes llengües, com el swahili, l'àrab o el yoruba, tenen milions de parlants, mentre que hi ha llengües que amb prou feines són parlades per un centenar de persones. La llengua més parlada del continent és l'àrab, parlat per 170 milions de persones, seguit en popularitat per l'anglès, 130 milions, el swahili, 100, el francès, 115, el berber i el hausa, 50, el portuguès, 20, i l'espanyol, 10. Sud-àfrica és el país amb més llengües oficials, 11, totes elles en igualtat de condicions. A continuació, em plau posar-vos la que generalment és considerada com la millor cançó del continent africà. Pata, pata, que vol dir toca, toca, contràriament al que es deia en un conegut acudit, en què un deia, se puede? I l'altre li responia, pata, pata, que está abierto. Per cert, aquest tema va ser popularitzat internacionalment per la cantant sud-africana Miriam Makeba, que és qui ens l'interpreta tot seguit.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de José Lluís Revenga.
1: A l'Àfrica, que té més de 350 parcs nacionals, hi ha el desert més gran del món, el Sàhara, amb més de 9 milions de quilòmetres quadrats d'extensió. Gairebé tant com la Xina. El desert més antic del món és a Namíbia. És el desert de Namib, la formació del qual data de fa uns 65 milions d'anys, més o menys la mateixa època en què es van extingir els dinosaures. És un dels més bonics d'Àfrica, amb unes dunes impressionants que són també les més altes del món. A l'Àfrica també hi ha el riu més llarg del món, el Nil, que fa 6.695 quilòmetres, tot i que alguns experts sostenen que el més llarg és l'Amazones. El Kilimanjaro és, amb els seus 5.891 metres, el punt més alt del continent. I ves per on que, parlant d'aquesta majestuosa muntanya, situada al nord-est de Tanzània i formada per tres volcans inactius, ens va d'allò més bé recordar, d'una banda, aquella famosa pel·lícula del 1952 titulada Les Nieves del Kilimanjaro, dirigida per Henry King i protagonitzada per Gregory Peck, Susan Hayward i Ava Gardner, sinó la bonica balada composta i interpretada pel francès Pascal Danel, titulada justament Kilimanjaro, i de la que ara podem gaudir.

El racó més inhòspit d'Àfrica és a Etiòpia. Es tracta del desert de Danakil, un territori ubicat a la banya d'Àfrica, on hi ha una esquerda a l'escorça terrestre a una depressió de 155 metres sota el nivell del mar. Allà té lloc una de les activitats volcàniques més actives del planeta, amb brots de sal, sofre i sulfurs i temperatures que arriben als 60 graus centígrads. Se l'anomena com l'infern de la Terra. I si fa una estona hem escoltat la cantant sud-africana Miriam Makeba, és ara el moment de gaudir de la veu de Cesària Évora, una de les cantants més reconegudes a nivell internacional de la música de Cap Verd, distingida popularment com la diva dels peus descalços pel seu costum de presentar-se descalça als escenaris en solidaritat amb els sense sostre i les dones i nens pobres del seu país, i que ara ens interpreta Africanosa, un tema enregistrat l'any 2006.

Els llocs més visitats d'Àfrica són Johannesburg, la ciutat per excel·lència de Sud-àfrica, El Caire a Egipte i Túnez a Tunísia, Laos a Nigèria, Dakar al Senegal com a reclam cultural pel seu famós rally, Accra a Ghana o Nairobi, capital de Kènia, i principal escala a tot bon safari en aquesta zona del continent. I Casablanca, una de les joies del Marroc. I, per cert, qui no recorda aquella pel·lícula estadounidenca del 1942 protagonitzada per Humphrey Bogart i Ingrid Bergman, que va guanyar 3 Oscars i ha estat sovint valorada com una de les millors pel·lícules de la història? I en l'aspecte musical, qui no recorda la cèlebre cançó As Time Goes By, la popularitat de la qual es va assolir quan va formar part especial de la banda sonora de la pel·lícula? Si us ve de gust, ara la podeu sentir un cop més. You must remember this.

Pel que fa al món animal, l'Àfrica pot presumir de tenir centenars d'espècies. Entre elles, la de l'animal terrestre més gran del món, l'elefant africà. A més, allà també hi viu l'amfibi anur més gran, la granota Goliat, que pesa 3 quilos i pot arribar a saltar 3 metres. D'altra banda, Àfrica compta amb les poblacions més grans que queden de lleons, elefants, rinocerons, guepards, hienes i lleopards. I la megafauna, com la girafa, la zebra, el goril·la, l'hipopòtam, el ximpancé i el nyú, són úniques al continent. I té més del 25% de les espècies d'aus del món. I per això són coneguts els safaris o excursions de caça major, o senzillament per veure o fotografiar animals salvatges que tenen lloc particularment a l'Àfrica. I tot parlant d'això, de l'àlbum Swing Safari, que l'any 1962 va compondre Bert Kempfert, us proposo escoltar l'alegre tema instrumental titulat African Beat.

Egipte no va ser només el bressol d'una de les civilitzacions més avançades i enigmàtiques de l'antiguitat. També va ser el lloc on es van inventar molts dels utensilis que són tan comuns en temps actuals. Sense anar més lluny, els egiptes van ser els primers a fer servir maquillatge. I altres articles, com les claus, les tisores, les perruques i els raspalls de dents, ja s'utilitzaven a l'antic Egipte. I si parlem d'Egipte, hem de fer esment, esclar, d'un dels faraons més importants, en Tutankamon, que va ser l'antepenúltim de la dinastia 18 de l'antic Egipte i que, malgrat la seva fama popular actual, deguda al fet poc habitual que la seva tomba es va descobrir gairebé intacta, fou un faraó de poca importància de la dinastia, que va morir molt jove, i se l'anomena sovint el rei Nen. I, per cert, un dels couplets que feia furor l'any 1925, arrel del descobriment, 3 anys abans, de la tomba de l'esmentat faraó, va ser el titulat Tothom Hama, amb lletra de Manuel Sugranyes i música del mestre Joan Costa, que Guillermina Mota va recuperar l'any 1970 per incloure'n en el seu disc Remena Nena. De ben segur que us ve de gust recordar-lo.

algunes coses curioses del continent africà. El regateig és un costum molt arrelat dels països del nord de l'Àfrica, encara que la pràctica també s'estén a països de l'Àfrica subsahariana com Kènia, Tanzània o Uganda. El regateig pot ser un plaer o un veritable mal de cap per al turista, però en moltes ocasions una cosa inevitable a l'hora de comprar. El consell és gaudir i aprendre a negociar amb la pràctica per obtenir un millor preu, però, sens dubte, el principal objectiu és passar-s'ho bé. A Líbia es troba la regió més calorosa del planeta, el lloc amb el rècord a més temperatura, on el termòmetre ha arribat a marcar 58 graus centígrads. Àfrica és el productor més gran de diamants. Al continent es produeix un 50% de la producció mundial. I gairebé la meitat de l'or extret del planeta Terra procedeix d'un sol lloc, Witwatersrand, a Sud-àfrica. Tot seguit, a càrrec de la cantant sud-africana Nomcebo Zikode, us proposo escoltar Jerusalema, una cançó d'estil gospel house de temàtica religiosa amb una lletra que conté conceptes profuns i espirituals. Això sí, està cantada en llengua zulu.

de saber que la Guinea Equatorial, que des del 1959 tenia estatus de províncies espanyoles ultramarines, amb Fernando Po i Río Muni, i que el 12 d'octubre de 1968 es va independitzar d'Espanya, és el país més ric d'Àfrica. Tot i així, i pel que sembla, dues terceres parts de la població viuen en condicions d'extrema pobresa. D'altra banda, Níger s'emporta la pitjor part i és el més pobre d'Àfrica i alhora del món. De fet, Àfrica és el continent més pobre del món i, paradoxalment, el més ric. Animals únics i salvatges, ecosistemes increïbles, curiositats i, sobretot, una gran riquesa ètnica. I ja per cloure el programa d'avui, ho farem, crec jo, de la millor manera possible, escoltant el tema principal de la banda sonora de la deliciosa pel·lícula de l'any 1985, Memòries d'Àfrica, dirigida per Sidney Pollack i protagonitzada per Meryl Streep i Robert Redford, i que, d'entre els molts premis que va aconseguir, hi va haver l'Oscar a la millor banda sonora, del compositor anglès John Barry. I ja prou per avui, de manera que us dic adéu, sense desaprofitar la vinentesa per convocar-vos, ja des d'ara mateix, per al proper programa a les ones d'aquesta nostra emissora de ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar cançons del repertori de los hermanos Anoz, tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29N a Catalunya. Més, el cap de llista República Gabriel Rufián i la dirigent de Podem Irene Montero faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. I per la seva banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29 de novembre amb un 68,8% dels vots. Així ho ha anunciat el partit en roda de premsa després que la Mesa Nacional de la Formació optés dissabte passat per no impulsar una candidatura perquè, segons diuen, no es donen les condicions polítiques per fer-ho. En la trobada hi van participar una quarantena de representants territorials. I en marxa des de les 11 del matí la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Hi estan presents, juntament amb la família reial, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa. I en successos, un home de 36 anys va morir aquest diumenge a la tarda després de caure mentre feia tasques de manteniment en una teulada d'una nau industrial del polígon d'Ull de Cona al Montsià. Al lloc dels fets s'hi van traslladar membres del sistema d'emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra i bombers. Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat de guàrdia d'Amposta per esclarir les causes dels fets, així com del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en casos d'accidents laborals en víctimes mortals. I encara més successos, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les 2 de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romania, han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. I acabem amb els esports. Avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. I demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray també a partir de les 9 amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
5: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Molins de Rei. Bueno, anava a dir un dia més, però una temporada més, perquè tornem a aquesta segona temporada aquí al Rebombori Ràdio Molins de Rei, ja sabeu, el vostre espai de notícies mensuals, on doncs resumem una miqueta tot el que ha passat aquest mes, en aquest cas el mes de setembre, que comencem molt fort la temporada. I res, com sempre ja sabeu que estarem acompanyats, si ho dic en el futur, estarem acompanyats de la Isabel i de la Victòria, però passa que el setembre doncs és el mes també de començar les rutines i bueno, hi ha hagut una enfermedad aquí al Rebombori i tot l'equip que doncs estan de baixa perquè els hi ha agafat justament doncs, una malaltia, com us comentava, avui dia de gravació i no han pogut venir cap de les dues persones. Però no patiu per això, perquè seguirem fent el programa de setembre, perquè si no ja és que entrem octubre, de fet això s'estarà matrena doncs ja a l'octubre. Sapigueu, pels que no ho estigueu escoltant en directe i ho vulgueu fer, que ara mateix hem canviat els horaris, matrem els dissabtes a les 7 de la tarda, aquí a radiomolinsderrei.cat, també al 91.2 FM, evidentment, i també els podeu recuperar a Spotify, a la web, a tots els llocs, sabeu que ens podeu trobar sempre, i també els podeu seguir a les nostres xarxes socials, @sensespoiler o @somalrusc. Dit això, ja us dic, no ens acompanyaran avui la Isabel i la Victòria, intentarem fer el programa igualment, tu i jo, tu que ens estàs escoltant, i jo doncs t'explicaré una miqueta tot el que ha passat aquest mes de setembre perquè ho tinguis, perquè ara ha vingut la festa major i estem una mica tots marejats. I dit això, doncs començarem a parlar doncs del mateix tema, del tema que tenim més recent, que justament va acabar fa uns dies, i és, doncs, ja crec que us ho podeu estar imaginant, sobre la festa major.

Ai, festa major. Aquest any ha estat una mica rara. Rara per les dates que ha caigut, perquè, clar, hem tingut aquest dilluns laborable enmig de la festa, que, bueno, s'ha sentit molt estrany, sobretot tenint que anar a l'institut a les 7 del... Bueno, 8 del dematí, enmig de festa major. Ha estat una mica complicat, però hem de dir que és una festa major que ha estat molt bé aquest any. Sí que és veritat que hi ha diversos aspectes que volia comentar. De fet, aquí tinc apuntat debat sobre els concerts de la festa major, però serà un debat amb un únic punt de vista, que serà el meu, perquè no podem debatir molt. Aquest any jo vull parlar d'una cosa, i és que la festa major s'ha notat que ha estat de les millors organitzades a nivell, tot i que hem tingut diversos problemes, que ho explicaré més endavant, amb el tema de la pluja i les alertes de protecció civil. Però has de dir que estava tot molt ben organitzat. Ara, opino també que la selecció musical, especialment el tema de concerts, no ha estat tan ben organitzada. Per què dic això? Ho penso jo personalment perquè estava tot com dirigit cap a una franja d'edat, l'àmbit musical. És a dir, era com... No sé exactament com comentar-ho, però eren tot, doncs, una mica allunyat dels joves, perquè vam tenir a los 80 Passajeros. Després sí que vam tenir a Rocktambuls, que és un grup, doncs, molinenc, a més, o sigui... Bé, després vam tenir un tribut a Amaral. És a dir, sí que s'ha sentit una mica, doncs, molt com... poc ambient jove, el tema de concerts. És a dir, una mica, doncs, poca participació i una mica que s'ha sentit això... una mica agafat amb pinces. I a més, que a mi és que personalment no em va agradar gens que la Ludwig Bank fos el cap de cartell de la festa major, perquè no sé, sincerament no ho veig molt la festa major. Jo crec que aquesta gent ha tret una cançó bona i ja s'han fet tots els festivals del món aquest estiu, i jo crec que la festa major sobrava una mica. Però, el que us dic, el tema del centre de concerts s'ha vist molt organitzat. Sí que és veritat que, com tots els anys, la gent cola el que vol i la gent escola també al recinte de concerts i acaben havent-hi també baralles a dins, però molt millor que altres anys. No hem tingut, a més, cap notícia desagradable al Viumolins sobre el que coses que podien haver passat i que han passat altres anys a la festa, per la qual crec que és un punt molt positiu. Ara, això no vol dir que no cregui que s'hagi de seguir millorant, és a dir, que aquest any no s'hagi liat més que trencar un vidre. Crec que no ha de fer que ens relaxem, que seguim invertint en aquests dispositius de seguretat de la festa major que s'han anat fent, i alhora crec que s'ha d'acabar de polir tot això del tema de que sigui els actes musicals, sobretot, que siguin el plat fort de la festa major, a part dels evidents que tenim aquí a Molins de Rei, com poden ser els Correfocs, el Camell, les Matines, etc, i els Gegants. Crec que s'ha d'acabar de polir aquest tema. El tema dels concerts aquest any ha estat una mica fluix, en la meva opinió. Ja està, cadascú dintre la seva. Si us voleu enviar la vostra opinió, ho podeu fer a través, ja sabeu, del WhatsApp de la ràdio, al 691-438-847. Envio la vostra opinió. En aquest cas, jo opino això. Jo crec que el tema de concerts ha estat bastant fluix en aquesta festa major, sobretot pel tema jove. I és que, clar, sempre, doncs, havia estat això. Típic de festa major és que els concerts de les 10 són per un públic més adult, més grups de versions dels anys 80... Però, clar, que el plat fort hagi estat la Ludwig Bank, a mi m'ha semblat, el que us dic, una mica, doncs, tirar per avall tot el que es podia haver fet. Jo, doncs, no sé, uns tallets, la fúmiga, inclús, no?, com han fet altres llocs, però, no sé, jo tenia moltes expectatives que no s'han complert gens. Però, bueno, és el que hi ha, és la festa major. El que us dic, no hem

si no seguiu a les nostres xarxes us ho heu perdut. Però si ho sabeu, doncs... Si no ho, no ho sabíeu i ara ho sabeu, sapigueu que l'any vinent tornarà a estar activa. Una aplicació que fem des de l'associació sense cap ànim d'anar en contra del programa de l'Ajuntament, sinó com per permetre... doncs poder fer filtratge, poder veure què és el que està passant al teu voltant i des, diferents qüestions, no? Us animo a que la visiteu, la teniu activa a ja.cat/festamolins o també el nostre perfil d'Instagram de @somelrusc, en el qual doncs podreu veure una mica tots els actes. Evidentment ja no surten com actius, però sí que podeu veure una mica com funcionava, que podíeu filtrar per dates, per llocs, segons si volíeu actes sense soroll, sense pirotècnia, que siguin adaptats per persones amb mobilitat reduïda o moltes altres qüestions. I per parlant d'actes de festa major, abans de parlar del plat fort i aquest aniversari del Camell, volia comentar-vos que avui mateix, ara mateix són les 7, doncs s'està fent el pati de l'escola al Palau, s'està fent dues activitats per part de joventut, aquest concurs de talents joves, ja sabeu que fins a 150 euros podíeu guanyar si us havíeu inscrit, i després aquesta festa amb DJ, també aptes doncs, per a joves, és a dir, que encara esteu a temps si esteu escoltant aquest programa, d'acabar-lo d'escoltar fins a les 8 i després us podeu anar a aquesta festa per adolescents amb DJ al pati de l'escola al Palau. I dit això, parlarem breument sobre doncs, aquest aniversari del Camell.

I és que, evidentment, si heu estat, no sé, fora de la societat i no heu anat a veure el camell, que és un dels requisits per poder renovar el padró a Molins de Rei, si no podeu demostrar que heu anat en els últims anys, us poden fer fora del municipi. Per si no ho heu vist, sapigueu que el camell aquest any fa 45 anys, 45 anys és de, doncs, 45 anys de camell, i evidentment aquesta nit del camell que vam tenir aquesta celebració amb aquest pastís que vam treure, no? Heu de dir que jo vull parlar d'un tema, també tenia apuntat debat sobre la viralització del camell. No serà debat perquè us ho comentaré jo, però aquest any he vist com s'ha viralitzat molt el tema del camell. És a dir, era totalment conegut que quan és el dia del camell ve tot de gent de fora, s'identifica una mica Molins, tot ple de gent de fora, i és quan succeeix normalment aquestes coses que hem anat veient els últims anys, que hi ha, doncs, problemes, hi ha baralles, etc, i que es lia, diguem, a Molins el dia fort, que és el dissabte de Festa Major amb el camell, no? Aquest any, com us he comentat, no hem tingut cap esdeveniment destacable, però sí que he vist com una viralització del camell, perquè dies posteriors he anat veient diverses comptes d'Instagram, de TikTok, de tots els llocs que han anat com, i que no és gent de Molins, gent amb centenars de milers de seguidors que feien vídeos com, ah, això és sobre la correcuita del camell, i la gent comentava, perdona, és el correcuita del camell, no sé què, informa-te un poc. Però molta viralització del camell a xarxes socials de gent de fora de Molins que feia com, hem vingut aquí a Molins de Rei, és un plan que no et pots perdre, no? I llavors crec que això no contribueix molt al tema de que Molins pugui no tenir problemes durant la Festa Major, però és una cosa que volia comentar, el fet de que diverses comptes d'Instagram han fet això, no? Vídeo sobre el camell, plan familiar en Barcelona. Llavors, no sé, era una cosa que volia destacar. Al igual que hem de destacar, doncs, el tema de les alertes i les pluges que vam tenir des de Protecció Civil.

I és que sí, els que... Bueno, de nou, si no us heu enterat, no sé per què ha sigut, però ja sabeu que el dia 29 es va activar dues alertes de protecció civil. La primera, una alerta taronja, nivell 4 de 6 de perill, per pluges, en teoria des de les 12 des de les 00, des de les 12 del matí, i després es va activar una altra alerta vermella, en aquest cas, des de les 10 fins a la 1, doncs per les pluges que vam tenir a Molins. Ja sabeu que es va inundar bona part de Molins, de diversos municipis també, i jo tenia que apuntar de nou debat sobre les alertes de protecció civil. Per què? Perquè aquest mes de setembre

0: no hem tingut només aquesta, sinó que hem tingut un total de 3 alertes diferents de Protecció Civil. La primera, ja la coneixeu, va ser el segon dia de classes. El primer va haver-hi la vaga, la segona es van cancel·lar per aquesta alerta i després no va ploure res. I després vam tenir una altra alerta a les 11 de la nit, un altre dia, que tampoc, bueno, va ser que va haver-hi pluja, però tampoc va ser, o sigui, portava plovent des de les 7 de la tarda. Dit això, per què volia parlar de les alertes de Protecció Civil? Perquè aquest mes de setembre hem rebut en total 5 alertes, val? La primera, aquesta que us he comentat, i després també el mateix dia que es van cancel·lar les classes es va enviar una altra per dir que ja no hi havia perill, i llavors és quan va començar a ploure. I després, el dia de Sant Miquel, vam rebre una el dia 28 avisant que hi hauria aquest fenomen de pluja, i el 29 una altra a les 10 ampliant aquesta alerta. Quin és el problema? El problema és que no podem estar enviant alertes tota l'estona, perquè si no, segur que us ha passat, a mi m'ha passat el primer, que ja és com, ja estan enviant alertes de Protecció Civil. Sí. En comptes de dir, ostres, què està passant? Perquè està sonant el mòbil a tothom, hi ha una emergència, és com, ja estan els passats aquests enviant alertes i no es percep com una situació de perill. Per què? Perquè si tota l'estona que hi ha una previsió de pluja una mica forta, tu estàs enviant una alerta, la gent, primer, o desactiva les alertes perquè està farta de que a les 11 de la nit li diguis està plovent i no hi ha un perill real, o demà potser plou i hi ha una alerta. Les alertes de Protecció Civil, en la meva opinió, haurien de ser, i tal com han estat dissenyades, són per avisar d'una emergència imminent. És a dir, si ara mateix està succeint una cosa com l'altre dia que s'estaven desbordant el riu i hi havia havent inundacions, evidentment s'ha d'avisar a la ciutadania i s'ha de dir, ei, compte, no surtis, no baixis aquí, ves a llocs on no pugui, que no siguin inundables, no surtis al carrer. Però per dir, no, demà cancel·larem classes perquè hi ha una previsió de pluja, no cal enviar una alerta, perquè no és una emergència imminent. Perquè per això hi ha altres canals. Hi ha el Twitter de Protecció Civil, hi ha l'Instagram de l'Ajuntament de Protecció Civil del Departament d'Interior, hi ha milions de vies. També l'aplicació del temps, quan entres et surt que hi ha una alerta. Si no és una cosa imminent que t'ha de dir com has d'actuar, jo crec que això perjudica a tothom. Perquè està tota l'estona enviant alertes que poden ser veritat, poden ser que després no passi res, això és el pitjor que podem fer. Perquè si no és una cosa que està passant ara, primer, la gent s'oblidarà d'aquí el dia que sigui l'alerta, o el dia següent. I segon, que deixem de tenir importància, perquè feu una reflexió interna. L'últim cop que vam sentir l'alerta, vau tenir pànic, poder, ui, ui, ui, alerta, què està passant, o va ser com un altre cop, ja estan aquests. Jo, en el meu cas, va ser la segona, i tot el que he preguntat també. Per la qual, no sé, plantegeu-vos una mica això. I abans de passar al següent tema, que són estrenes de cinema, parlarem una mica sobre el Terror Molins, perquè ja sabeu que tot i que estem a setembre, doncs hem de parlar del Terror Molins, perquè mai deixem de parlar del Terror Molins aquí. En aquest cas ja tenim Leitmotiv, ja fa temps que el tenim, que és el found footage, aquest metratge trobat. Doncs és la temàtica d'aquest any del Terror Molins, que de nou m'ho pregunta moltíssima gent. Això vol dir que les pel·lícules del Terror Molins són totes de found footage? No. Això vol dir que les pel·lícules de retrospectiva, és a dir, pel·lícules que no són noves, aniran lligades a aquest tema, al found footage. També vol dir que la majoria de xerrades aniran lligades al found footage. També vol dir que la majoria de merchandising d'aquest any anirà al found footage. No vol dir que totes les pel·lícules siguin de found footage. Ja, doncs, és un festival de cinema i hi ha, doncs, diferents seccions, la secció oficial, la secció Bloody Madness, la secció Being Different i la secció jove, a la qual, doncs, cada una té un estil de pel·lícula diferent, però no vol dir que les pel·lícules siguin només de found footage. En aquest cas, encara no tenim el cartell complet, és a dir, tota la programació del festival, però sí que us podem avançar alguns títols. I en aquest cas us podem avançar el títol, diguem, dels més importants, i és la pel·lícula inaugural d'aquest Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei, que doncs serà aquesta premiere, aquest inici del festival, el dia 6 de novembre. La pel·lícula és de Víctor Català, no a l'escriptora Catherine Albert, sinó un director de cinema, no us confongueu, que amb la seva pel·lícula Los que vienen. Aquesta pel·lícula, doncs, serà la pel·lícula que inaugurarà aquest festival de cinema de terror. Aquesta pel·lícula, com us he dit, és el debut de Víctor Català, es situa a una Galícia rural de l'any 1976 per narrar, doncs, un sopar familiar que es veu interromput per les interessants, diguem, trucades d'un veí que afirma ser assetjat per una de les estranyes presències, mentre una amenaçadora boira comença a envoltar la casa. Aquesta proposta nocturna i impregnada d'amor pel gènere serà l'encarregada de donar el tret de sortida d'aquest certamen i aquest festival. També, com us he comentat, hi haurà un curtmetratge, i és el nou curtmetratge del cineasta Calle Casas, que doncs, aquest director, si no el coneixeu, l'hem entrevistat, de fet, sense spoiler, així que podeu recuperar aquesta entrevista, perquè doncs, va fer el seu debut, tot i que havia fet altres pel·lícules, va ser la primera vegada que venia al Festival de Cinema amb la seva pel·lícula La Mesita del Comedor, pel·lícula que va guanyar molts premis a festivals, que va ser un fenomen que va marcar un abans i un després a tot el tema de producció de terror catalana i de gènere. I aquest any, doncs, justament, tindrem aquest debut de Víctor Català, però també tindrem aquest nou curtmetratge del Calle Casas. També han anunciat algun dels jurats d'aquest any, ja sabeu que sempre doncs, hi ha un equip de jurats que estarà darrere del festival. Per la secció oficial tindrem doncs, el director i guionista Asier Guerrica Echevarría, que ha fet diverses produccions, entre elles Rementari, i també la divulgadora i analista cinematogràfica Noelia Guerra, potser la coneixeu per les xarxes socials, és una doncs, creadora de contingut que fa diversos vídeos, a part de ser doncs, divulgadora i analista cinematogràfica. I també tenim el cineasta, guionista i dissenyador de videojocs Sergi Vizcaino, que doncs, estarà també a aquesta secció oficial. Recordeu que hi ha diverses seccions del festival. Pel que fa a curtmetratges, tindrem doncs, a la realitzadora Marie-Hélène Van Thuyen, guanyadora del prestigiós Malies d'Argent 2025, amb el curtmetratge Judy 1964, Juan Castro, director del Galician Freaky Film Festival, i la Noemí Navarra, divulgadora, programadora de cinema i cofundadora de Walpurgis Barcelona Queer Horror Film Fest. I pel que fa a altres seccions del festival, també en tindrem diversos jurats i vull aturar-me, això sí, a la secció Ser Trencada, que ja sabeu que és aquesta que dedica a curtmetratges de producció catalana. En aquest cas, aquest any tindrà com a jurat el cineasta Albert Aymar, guanyador del Premi a Millor Curt d'aquesta mateixa secció l'any passat, per al seu curt Instruccions per ser un nen assenyat, l'Àlex Portolés, president de la Federació Catalana de Cineclubs, i Marina Sisa, cap de premsa de la distribuïdora D.A. Planeta. Ja sabeu, D.A. Planeta hem anat a veure la pel·lícula de Turno de Noche, així que doncs, veureu també... Bueno, no, en teoria no els heu de veure perquè estan en el festival, però una mica d'incògnito, aquestes tres persones. I també volia comentar-vos versió de la secció de la Ser Trencada, que tindrem també, tot i que no és Ser Trencada, tindrem a la Ània Posada, que és la creadora de contingut i presentadora del programa Pila de Pendents de 3CAT, que serà doncs, la jurada convidada del concurs de microrelats de terror. Ja sabeu, Ània Posada, creadora de contingut, divulgadora, presentadora, un milió de coses més, filla de Lluís Posada, doncs serà aquesta, també escriptora, serà la convidada del concurs de microrelats de terror. I dit això, parlem també sobre altres produccions catalanes. Com us deia, Escape Room 2 arribarà també als cinemes el 9 d'octubre. Aquesta pel·lícula ja sabeu que està adaptada a... Bueno, diguem, és l'adaptació directa de l'obra de teatre de Joel Joan. En aquest cas estarà dirigida per l'Héctor Claramunt de nou, i en la qual hi participaran el Joel Joan, la Paula Vives, la Mònica Pérez i l'Ivan Masaguer. Aquesta adaptació de la seva obra de teatre doncs, no és la primera que es fan, ja que això doncs, és una seqüela de l'obra de teatre original, doncs la pel·lícula també és una seqüela de la pel·lícula que es va fer en aquest cas l'any 2022 i que va ser la segona pel·lícula més taquillera en català de l'any 2022. De fet, aquesta Escape Room 2, l'obra de teatre, va ser l'espectacle en català més vist de les dues últimes temporades, amb més de 162.000 espectadors. I dit això, escoltarem el tràiler.
1: La porta està clavada.
2: Tornem a jugar?
3: Merda.
4: Ah, mira, és aquí.
2: Les seves entrades, sisplau.
4: És que nosaltres ja som convidats.
2: Oh, ala, quina passada.
5: Però si sou vosaltres, què hi feu aquí?
6: Piqui, separar-me del cretí del Rai és el millor que he fet a la meva vida.
7: Hola, amore.
5: El Rai?
4: Una coincidència.
6: Massa coincidència. On s'ha fotut tota la gent que hi havia aquí fa una estona.
5: Escolteu, que era el mal temps, però això té tota la pinta de ser un altre escape room.
4: Piqui, això no és cap escape room.
6: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
4: Merda, aquesta no me l'esperava.
3: Benvinguts al túnel del gran Houdini. Si voleu escapar d'aquí, haureu d'emprendre un llarg viatge i resoldre les proves que us he preparat.
5: 85 més 79 més 54 més X. És el nostre pes.
4: Miki, el teu pes.
5: 55?
3: Enfronteu-vos al vostre destí.
5: Dispara, Jumanji!
4: Què et sembla?
3: Només teniu dues alternatives.
4: Vicky, no podem deixar-nos endur pel pànic, ara.
3: Jugar o morir.
4: Oh, quina mala llet, Houdini. Ets dolent.

Doncs això és el tràiler d'Escape Room 2, si ja sabeu, aquesta pel·lícula, adaptació de l'obra de teatre, que alhora doncs, és la seqüela de la pel·lícula que ja es va fer l'any 2022. I és que 5 anys després, l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai tornen a coincidir misteriosament en un nou local de moda situat a l'art, a l'UAL de la muntanya de Montjuïc, on antigament es trobava doncs, aquest parc d'atraccions. Això sí, no trigaran a donar-se compte que aquell establiment doncs, no és tal que sembla, com heu pogut escoltar el tràiler. Doncs, pels fets de la pel·lícula, que encara doncs, no podem avançar perquè s'escena el 9 d'octubre, acabaran i aniran a parar a una antiga atracció d'aquest parc d'atraccions. De fet, és el túnel del terror que havia doncs, quedat enterrat en aquesta muntanya. De fet, aquí és on descobreixen ja que és un escape room perquè apareix un comptador acompanyat del missatge "Teniu 60 minuts per sortir o per morir". Això és l'Escape Room 2, ja sabeu, la pel·lícula que doncs, estén aquest 9 d'octubre a cinemes i que us animo a que anem a veure, jo aniré a veure. Tenim més estrenes dels que parlarem, que ja s'han fet als cinemes, però per ara doncs, volem centrar-nos en altres notícies. I és que, de fet, volia parlar-vos doncs, sobre un grup que potser us sona, sobre Oasis.

I és que, per si no ho sabeu, a Oasis, aquest grup, ha anunciat que farà una altra gira i sabeu que l'última no va acabar molt bé i és per això que no n'havien fet moltes recentment, justament per aquests problemes que havien tingut els germans. Però no patiu, perquè si tot va bé i no es cancela aquesta gira, doncs tornarem a tenir més Oasis. El 10 i l'11 de juliol de 2027 passaran per aquí, per Barcelona, amb les seves dues dates a l'Estadi Olímpic. El grup Oasis, aquest doncs, dueto de germans, actuarà, com us he comentat, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en aquestes dues dates, 10 i 11 de juliol de 2027. I és que per aconseguir les entrades no era tan senzill. Ja sabeu que sempre ens queixem aquí al Rebombori de lo difícil que és aconseguir entrades pels festivals i pels concerts. És que recentment, doncs, amb el tema de les files virtuals, se'ns ha anat una mica doncs la olla directament. I és que per aconseguir entrades del grup d'Oasis no era tan senzill com fer una cua virtual de tota la vida i comprar les entrades, que per cert anaven des de 85 euros fins a autèntiques borrades, perquè et venien paquete amb hotel. És a dir, no eren gens econòmiques les entrades, però no patiu, perquè més de 11 milions de fans es van registrar doncs, per poder aconseguir entrades per aquests dos concerts. Això sí, els han venut tots aquestes dues dates. Recordeu que l'Estadi Olímpic té una capacitat de 55.926 persones aproximadament en dues dates, és a dir, han omplert molt, però per 11 milions de fans que es van registrar per aconseguir entrades a les diverses dates, i tenint en compte que Oques Grasses ha omplert 4 estadis olímpics, ho haig de dir que tampoc s'ho han currat tant els d'Oasis, eh? Vale que potser haguessin omplert més, però qui ha omplert 4? Oques Grasses. I qui ha omplert 2? Oasis. Jo només dic cosetes. Que per cert, parlant d'Oques Grasses, han aconseguit... van alliberar algunes entrades, evidentment ja no en queden, però si vau estar atents al correu, que sapigueu que van alliberar algunes entrades. És a dir, que podíeu haver aconseguit si haguéssiu anat una mica més en compte. Dit això, acabarem d'escoltar la cançó aquesta d'Oasis, meravellosa, i després continuarem parlant d'algunes notícies.

No, tranquils, que no torna també ABBA a fer una gira. No, no, no podrien. Ja estan a Londres molt còmodes amb el seu ABBA Voyage. Sinó que el que va arribar també el 29 de setembre no és només una quantitat de pluja enorme, no és també que fos Sant Miquel, sinó que es va instaurar ja al Teatre Tívoli Mamma Mia, aquesta adaptació doncs, del musical, que sabeu que és una adaptació de, doncs, de les 23 cançons grans èxits del grup ABBA. Per exemple, Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme, Chiquitita, The Winner Takes It All, moltíssimes altres grans èxits d'ABBA doncs van fer aquesta adaptació musical. Després també va arribar la pel·lícula i la seqüela de la pel·lícula. Doncs des del 29 de setembre fins al 20 de desembre podreu anar al Teatre Tívoli a gaudir d'aquesta adaptació del musical, que està en castellà, això sí. Uns 165 minuts de diversió, de passar un gran... Una gran producció de ATG Entertainment, ja sabeu que és aquesta empresa que té quantitat enorme de musicals a Madrid, Wicked, Els Miserables, és a dir, és una productora que sí que és veritat que si no aconseguiu bons preus, ara llàstima perquè tenien una promoció del 25% de descompte quan van sortir, ara ja no, però és una productora que et fa pagar, però la qualitat que reps és molt molt alta. Actualment hi ha algunes entrades, això sí, les que pràcticament estàs fora del teatre i que són entre setmana a les 5 de la tarda, des de 23 euros, és a dir, no hi ha excusa perquè no vulgueu o no podeu anar a gaudir de Mamma Mia, el musical al Teatre Tívoli, adaptació al castellà del 29 de setembre al 20 de desembre, i jo doncs intentaré apropar-me i espero que doncs, vosaltres també ho feu.

Ja sabeu que Shakira va acabar la seva gira, doncs, internacional, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, però se n'hi ha guardat a Espanya, en aquest cas Madrid, com a destinació final de la gira. Aquesta, ja sabeu que és una residència europea, és a dir, no fa més concerts que els 11 que farà a Madrid. Ella ha construït una, que es diu l'Estadio Shakira, el Macondo Park. Realment és un espai que té, doncs, Iberdrola Music, aquest, un recinte que té a Madrid, i allà, doncs, l'equip de Live Nation, Ticketmaster i Shakira han construït un estadi temporal on, doncs, com us he comentat abans, doncs, estarà fent més de 11 concerts. Ha vengut més de 450.000 entrades, lo qual és una bogeria. Sí que és veritat que la gent ha dit que és un espai massa gran, que hi ha masses activitats per fer, i també que les entrades, doncs, eren una mica cares, però igualment accessibles. És un espai enorme, us recomano que, doncs, si no ho podeu anar, veieu, perquè el retransmitirà Amazon a través d'Amazon Music, de Twitch i de diversos serveis que té Amazon, també Amazon Prime, doncs, perquè pugueu anar i veure l'espectacularitat del concert, perquè, doncs, si sou com jo, que no heu aconseguit entrades, o no podeu anar a Madrid perquè és que estava enmig de festa major, doncs que veieu aquest concert, perquè, doncs, us agradi o no Shakira, conegueu més o menys cançons, segurament, doncs, acabeu al·lucinant amb la qualitat de la producció que té aquesta cantant. Dit això, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Us he dit que són 450.000 entrades venudes a dia d'avui, tot i que s'hi podien arribar a posar 50.000 persones per data en el recinte. És a dir, no a la zona de concerts, perquè, doncs, hi ha la zona de grades, hi ha la zona de pista, però és que és un recinte en el qual hi ha milions de coses. Va actuar-hi Guitarrica de la Fuente, recordeu-vos aquest nom perquè seguirà sortint al programa. També, doncs, hi ha una zona de passarel·les de moda, una zona de menjar, una terrassa per la gent que va pagar, això sí, una borrada de preu d'entrades. És a dir, Macondo Park, aquest estadi Shakira que li han fet a Madrid, és un espai, doncs, per gaudir. I això, sigueu més o menys fans de Shakira, ho gaudireu igual.

0: I és que aquesta notícia que us expliquem des del Rebombori, fins a on jo tinc constància, no l'ha explicat cap altre mitjà de Molins de Rei. Ni tan sols el Viu Molins, ni el Bon Dia, Bona Hora. I és que el... Bueno, ja sabeu que fa uns quants dissabtes es va difondre, per si no ho sabíeu, una publicació a xarxes socials, a TikTok específicament, que citava a tothom a les batalles de Fermí Araura de Molins de Rei, el parc de la Mariona. Més d'un centenar de persones es van reunir l'anterior dissabte a aquest parc de la Mariona per participar en aquestes coses que són cada vegada més populars, aquestes batalles de farmejar aura, en teoria aquesta tendència que s'ha estat viralitzant recentment a xarxes socials. Eren les 8 del vespre quan estava prevista la trobada, però l'activitat va començar aproximadament uns 20 minuts tard. Durant els primers minuts, els assistents esperaven a les grades del parc, fins que, de cop, diversos participants es van dirigir cap a una zona central on es va acabar formant un cercle. És allà on va començar la batalla, entre cometes. Els participants es van anar col·locant al centre per fer diferents moviments de ball i gestos que s'han popularitzat a xarxes socials, com el 6-7 i d'altres. L'objectiu era acumular tanta aura o experiència o, diguem-ne, popularitat com fos possible i superar a la resta de participants. La convocatòria, com us he comentat, havia estat difosa a través d'un perfil anònim a les xarxes socials que va animar els usuaris a assistir a aquest esdeveniment improvisat. La trobada va tenir una durada inferior a la mitja hora i durant l'acte, doncs, el mateix perfil organitzador va informar i va reconèixer que s'havien quedat sense àrbitre, perquè en teoria hi ha un àrbitre que diu qui té més aura que l'altre. Tot i que la majoria de participants, això molt important, eren nens petits, molt petits, també s'hi va veure mares d'aquests nens participants i persones d'edats més diverses, hem col·locat a l'article de la nostra web que podeu llegir ja. L'ambient es va mantenir festiu durant tota l'estona i no va haver-hi grans incidents destacables com sí que ha passat a altres ciutats on hi ha hagut gent que ha acabat detinguda. Els organitzadors anònims han qualificat la trobada d'èxit a través de les seves xarxes socials. La resposta dels participants també ha fet que la convocatòria s'hagués convocat altres dates de setembre. De fet, el dia 29 va ser la primera convocatòria que es va fer, que va acumular més de 24.800 visualitzacions a TikTok. Això sí, com sabeu, i aquesta convocatòria del dia 29 es va cancel·lar per la pluja, i la del dia 19 que van fer també es va cancel·lar perquè era la Holy Fest del Cuc. La iniciativa confirma així l'interès que hi ha, doncs, en aquestes trobades i que s'han fet populars també altres municipis com Sant Feliu o Sant Vicenç. Veurem ara si aquests usuaris anònims tornen a convocar alguna altra batalla d'aura a Molins o algun poble del costat. Dit això, us he deixat alguns fragments en exclusiva del que va ser la batalla d'aura. Són crits, però perquè veieu l'ambient que hi havia. Bueno, crec que ha quedat suficientment clar el que va passar aquí a Molins. I ara toca parlar del meu monotema. Aviso que a partir d'ara parlarem únicament d'aquest monotema que és el que em queda, i és la bola negra.
1: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
2: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
3: Porque no le conocías.
2: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
3: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
4: El sueño pasó el tiempo.
5: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
4: Nadie puede abrir semillas.
5: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
6: Hola.
7: Estaba socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: ¿Por qué te han echado la bola negra?
12: ¿Qué te han dicho?
13: Que soy homosexual.
14: ¿Y lo eres?
15: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
8: has creído toda esa propaganda.
9: Que te caes, ya te meto un tiro en la cabeza.
10: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
11: ¿Alguno por aquí de Madrid?
12: ¿Quién fue tu abuelo? ¿Y por qué escondió por toda su vida la bola negra?

0: tú eres un hombre. ¡Un hombre!
1: ¡Que viene!
2: La bola negra, aquesta pel·lícula que han estrenat els Javis el dia 25 de setembre a cinemes i que ha estat tot un èxit recaudant en el seu primer cap de setmana 4,67 milions d'euros, la pel·lícula més taquillera de l'última dècada, per darrere, això sí, de Torrente Presidente, perquè veieu una mica el nivell que tenim aquí amb el tema de les taquilles. Aquesta pel·lícula, per si no teniu idea, doncs jo us explico perquè és el meu monotema que porto tota la setmana. No penso fer ni un spoiler perquè crec que el millor que podeu fer és anar a veure-la sense tenir idea de res i després tornar-la a veure un cop us hagueu informat. La bola negra, us explico una mica per sobre, això sí. Ja sabeu aquesta obra que va fer Federico García Lorca, inacabada, de la qual només es van poder fer 4 pàgines. La bola negra explica doncs la història, una història inspirada a l'any 1932, a la qual doncs un jove intenta entrar com a soci a un casino i li tiren la bola negra, és a dir, el fan fora d'aquest casino per ser homosexual. I de fet era la primera obra que aquest autor, Federico García Lorca, anava a fer amb un protagonista obertament homosexual. Aquesta obra inacabada és la font principal d'inspiració que han tret els Javis per aquesta pel·lícula, i sabeu, directors de grans produccions com La Llamada, Paquita Salas o recentment La Messias o també La Veneno. També està inspirada, però, en un llibre que es diu La Piedra Oscura. Aquesta doncs, també explica la història de la pel·lícula, ja que la pel·lícula agafa aquestes tres històries. Una història que és La Bola Negra, de Federico García Lorca, després agafa el llibre de la Pedra Oscura per explicar una altra història, i la tercera, que és la que s'han inventat els Javis des de zero i que és la que també uneix doncs les tres històries conjuntament. Una pel·lícula que només puc dir que és meravellosa, que jo confio plenament en que sigui doncs la que ens porti a guanyar a l'Oscar, no només com a millor pel·lícula internacional, sinó inclús com a millor pel·lícula, podríem dir. És que és meravellosa. Jo la recomano que l'aneu a veure més d'una vegada. És una pel·lícula de la qual, doncs, és que podeu treure moltíssim aprenentatge. Jo he anat amb gent que ha plorat al veure-la al cinema. Jo, personalment, no, perquè, és que, claro, jo veig allà a Guitarrica de la Fuente, a Penélope Cruz i al Miguel Bernardo, l'exnòvio de l'Aitana, i jo, doncs, surto una mica de la història. Però és una pel·lícula meravellosa. Tenen dos actors que fan com a debut i que són actors principals. Milo Kiefer, meravellós, o sigui, jo crec que estarà allà amb Guitarrica de la Fuente com a millor actor revelació, però és que també Guitarrica de la Fuente ho fa meravellós. He llegit crítiques que deien que Miguel Bernardo, exnòvio de l'Aitana, ho feia malament. Jo no considero que ho fes malament, considero que la seva actuació és bastant bona pel paper que fa, evidentment no fa un papelón, o sigui, és un paper que fa, doncs, és bastant, no ha de fer un gran drama, llavors ho fa doncs com hauria de fer, tampoc és que sigui una gran actuació, com sí que pot ser Guitarrica de la Fuente, aquest autor que va ser doncs rechazado de Operación Triunfo i que ha saltat a la fama, o com per exemple Milo Kiefer, que també és el primer cop que actua i ho fa meravellós. El personatge del Miguel Bernardo és una mica doncs menys actuo, bueno, que requereix de menys actuació. Dit això, com us dic, la pel·lícula és que no li puc dir una cosa negativa. És meravellós com està tot pensat, calculat, el vestuari, com està fet tot de manera tan poètica, tan en l'estil de Federico García Lorca, no? Tot aquestes metàfores, aquest simbolisme, aquesta poesia que es nota fins i tot a les frases, que de fet hi ha molta gent extraient aquestes frases, no?, de la pel·lícula, que m'encantaria comentar-vos, però que lamentablement doncs no vull fer-ho, que jo crec que és una pel·lícula que heu d'anar tots a veure. Tampoc vull donar molt més bombo a aquest tema. Veieu-la, opineu-la, torneu a veure-la i a gaudir-la, perquè és una pel·lícula que ja s'ha emportat molts premis, millor direcció al festival de Cannes, també ha guanyat altres festivals de Sant Sebastià i també, doncs, segurament tinguem grans sorpreses, bueno, per mi no serà una sorpresa, però grans premis també als Goya i també, evidentment, jo opino, pels Oscars. I parlant dels Oscars, hem d'escoltar primer la cançó que, com us he dit, el protagonista Guitarrica de la Fuente, que també és cantant, ha compost per aquesta doncs pel·lícula. La cançó es diu La Nieve i és la banda sonora original d'aquesta pel·lícula de La Bola Negra.

0: I us preguntareu, aquest canvi radical? Estàvem aquí amb el drama de Guitarrica de la Fuente, amb el seu La Nieve de la Bola Negra, i comencem amb Taylor Swift i Toy Story 5. Per què? Perquè estem a setembre, però comença ja la temporada de premis. I us vull parlar d'una llista, la llista de Variety, aquesta, doncs, ja sabeu, aquest conegut diari, no?, que doncs, ha fet, com sempre, la seva llista de la predicció de qui podria guanyar i estar, sobretot, nominat als Premis Oscars. El tema de qui guanya, sí que és veritat que no solen acertar molt, però el tema nominats pràcticament ho claven sempre. És a dir, que és una llista bastant fiable i que representa realment bé la realitat. Quina ha estat la nostra sorpresa? En primer lloc, això fora de Variety, val? El que us vaig a dir ara. La Bola Negra, ja sabeu que té aquesta cançó de La Nieve, és una cançó original de la pel·lícula que ha fet Guitarrica de la Fuente i que és meravellosa. I per altra banda tenim I Knew It, I Knew You, aquesta cançó de la Taylor Swift, que va fer per la pel·lícula de Toy Story 5. Què passa? Que segons les normes dels Premis Oscars, com amb dues s'han estrenat a cinemes als Estats Units, perquè La Bola Negra s'ha estrenat a cinemes als Estats Units, de fet, és l'estrena que Netflix, com a plataforma, farà a Estats Units més llarg, és a dir, ho farà durant doncs, molt més temps que ho ha fet normalment, doncs amb dues poden participar al Premi de Millor Cançó Original dels Oscars. I hi ha molta gent que s'està tement que puguin competir Guitarrica de la Fuente amb la seva cançó de La Nieve amb Taylor Swift. És a dir, podria ser això un drama. Però deixant aquest tema per avui, parlar-vos d'aquesta llista de Variety. I és que jo us he dit, aquesta pel·lícula anirà molt bé als Oscars. No m'ho invento jo. Aquesta llista, d'aquesta revista, que és dels Estats Units, ja posa com a possibles nominats a millor pel·lícula, i a millor pel·lícula no internacional, sinó millor pel·lícula, que entra en totes les pel·lícules que normalment són estatunidenques, està La Bola Negra, aquesta llista. Tenim The Debut, de A24, Dune, la part 3, de Warner Bros., I Play Rocky, de l'Amazon Studios, The Invite, la invitació, de A24 també, i aquí es cola La Bola Negra, de Netflix, que per cert, vull dir-vos que, evidentment, La Bola Negra és una producció de Movistar Plus, però que als Estats Units que la gestiona és Netflix perquè va pagar a Tocateja els drets al Festival de Cannes. Després tindríem l'Odissea d'Universal, que aquesta és la que ells diuen que podria guanyar, o Projecte Salvación, també d'Amazon, Wild Horse 9, de Searchlight, Wildwood, la nova pel·lícula de Laika, que encara no s'ha estrenat aquí a Espanya, i You Can See Everything, de A24. Això com a millor pel·lícula. De nou, us l'aniré saltant una mica perquè tampoc queda tant de temps, val? En tema de millor direcció, tornarien a estar nominats els Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, per La Bola Negra, és a dir, segona categoria a la que estarien nominats aquests Oscars, en teoria, segons Variety, els Javis. Després sí que és veritat que com a millor actor no l'han posat, ni tampoc com a millor actriu a cap d'aquesta pel·lícula de La Bola Negra. És una llàstima, però bueno, entenem que tampoc doncs, no puguin estar. I aquí el que han posat com a millor actriu, que no és principal, és a dir, com a actriu de reparto, tindria una situació molt estranya, segons Variety, i és que Penélope Cruz estaria nominada dues vegades. Una per la de Invite, la invitació de 24, i l'altra per La Bola Negra de Netflix. És a dir, seria doblement nominada, una d'elles, doncs, per La Bola Negra. Seguiríem com a millor actor de reparto, no hi hauria cap, i com a millor adaptació d'un guió, sí que tornaríem a tenir La Bola Negra, és a dir, ja tercera categoria en la que estarien, no, quarta categoria en la que estarien nominats els Javis als Oscars, premis de l'Acadèmia de Cinema dels Estats Units. Després sí que és veritat que com a animació no colaria, però sí com a millor disseny de producció tornaria a estar La Bola Negra segons Variety. Després, com a millor cinematografia tornaria a estar de nou La Bola Negra dels Javis. Com a millor disseny de vestuari tornaria a estar nominada La Bola Negra dels Javis. Com a millor edició de pel·lícula tornaria a estar nominada La Bola Negra dels Javis. Després, com a millor maquillatge i patinat no estaria. Com a millor so tornaria a estar La Bola Negra dels Javis. I després, a millor banda sonora original, com us dic, estaria aquí La Bola Negra juntament amb altres cançons. També estaria, en el cas de la millor cançó original, i per últim, a millor pel·lícula internacional també com a producció, i en aquest cas la posen com a guanyadora. Dit això, toca acabar i despedir-nos aquí del rebombori de setembre. Ja sé que tenim moltes coses a dir, però res, seguiu-nos al nostre Instagram, @somelrusc, @sensespoiler, feu el que vulgueu, però escolteu aquest programa al 91.2, a l'horari que us vingui bé, perquè ara hem canviat d'horari. Res, una abraçada a tots, gràcies per escoltar-nos, i avui no estan la Victòria i la Isa, però la propera setmana sí que sí, proper mes, i llavors ho haig de dir jo sol. Adeu, adeu, i fins la propera. Adeu.
1: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.
2: 91.2.
3: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Dues hores per relaxar-te, per fer una pausa vital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania, asseguren. Els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar tot totes les esquerres amb un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. En canvi, paral·lelament, el cap de llista d'Esquerra al Congrés, Rufián, ha dit aquesta mateixa tarda que intentarà fins al final que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i les espanyoles. En una piulada a les xarxes socials, ha dit que no contribuirà al serial turc de ningú i que ell no criticarà ningú per moltes ganes que en tingui i molt desgast que suposi. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot per les pròximes eleccions generals per les persones que hagin obtingut la nacionalitat espanyola a través de l'anomenada llei de nets. Així, ha desestimat el recurs de l'advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions als centres residents absents a l'estranger mitjançant la llei de nets i confirma que l'Institut Nacional d'Estadística, del qual depèn l'Oficina del Cens Electoral, no pot inscriure al CERE les persones que hagin obtingut la nacionalitat espanyola d'origen a través de la llei de memòria democràtica del 2022 i encara no estiguin inscrits al cens electoral arran de la suspensió dictada al setembre passat. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l'electorat d'esquerres ha entès les raons que van motivar la convocatòria d'aquestes eleccions generals pel 29N i encara la campanya electoral assegura mobilitzat, molt més que el 2023, ha afirmat, de fet, Sánchez. A parer seu, hi ha por i nervis a les files del Partit Popular per una fuga de vots brutal cap a Vox i, per contra, Sánchez percep que el votant progressista i del PSOE té un grau d'activació que no es veia des de les eleccions generals del 2019 o posteriors a la moció de censura que el va portar a la Moncloa. Unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquell migdia pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
5: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
6: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
7: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

Benvingudes i benvinguts a una nova temporada d'Helena en Bach, on les històries dels incansables són la nostra inspiració. Un programa per compartir, aprendre i riure. El meu propòsit és ajudar les persones incansables a comunicar les seves històries de manera autèntica i original. I recordeu que tot és possible amb un somriure.

0: Anabel Pardo González.
1: Hola.
0: Tot és possible amb un somriure?
1: Sí, jo crec que sí, eh?
0: Tot és possible.
1: Tot és possible. A mi em caracteritza molt el somriure, eh? De fet. I també amaga moltes coses, el somriure.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Home, ah, sí, aquesta sí. Me l'has d'explicar, eh?
1: Sí, darrere un somriure pot haver més coses de les que ens pensem, eh? Pot haver més que felicitat, potser a vegades hi ha tristesa o no. O hi ha...
0: És com una façana, no? Com un aparador, no?
1: Sí.
0: Benvingudes.
1: Gràcies.
0: Benvingudes. Benvingudes en plural, eh? Tu i l'Anabel, eh? Què et sembla?
1: Unes quantes d'Anabel.
0: Unes quantes dones que hi ha aquí dintre, que hi ha aquí dintre. Bueno, no és tan allunyat de la realitat.
1: No, és veritat,
0: perquè està l'Anabel mare, l'Anabel professional, l'Anabel amiga, eh?
1: Sí,
0: etcètera,
1: no? N'hi ha diverses.
0: Així que mira, veus? Qui projecta, construeix. Avui parlem amb l'Anabel Pardo González, impulsora de projectes transformadors i fundadora de Gavit Consulting. Amb més de 15 anys d'experiència en entorns de transformació, Anabel ajuda professionals i equips a ordenar, a posar ordre, projectes complexos i fer-los avançar. Ara entrarem, en tot això, però
1: sí.
0: Una mica perquè els nostres oients es facin aquí tenim a davant, que tenim una donassa.
1: No m'estàs fent ficar vermella.
0: No, home, no. Acompanyes especialment empreses familiars.
1: Sí.
0: A liderar els seus propis processos des de dins. ¿Vale? Llavors, l'Anabel, jo diria, en tres paraules, que combina estructura, tecnologia i lideratge.
1: Sí.
0: Humà.
1: Humà,
0: lideratge,
1: sobretot
0: humà,
1: humà.
0: Perquè estem a la IA, a l'època de la IA.
1: I tecnologia humana, també.
0: Tecnologia
1: humana.
0: Anem
1: a humanitzar tot això.
0: Ai, quants matisos. Que bé. Per aconseguir aquesta combinació, que la visió, aquesta visió, missió, no?, que sempre apareix a les webs de les empreses, no?, se converteixi en realitat.
1: Exacte.
0: Sistemes clars, així és ella. Sistemes clars que ordenen sense asfixiar i canvis que siguin sostenibles i amb focus.
1: Exacte. Molt bé.
0: Et conec farà 3 mesos,
1: sí.
0: Però és exactament el que em transmet l'Anabel.
1: Que bé.
0: Sí.
1: He fet bé la feina, doncs.
0: Sí, així és.
1: Sí.
0: Així que avui, en aquesta entrevista, la primera de la temporada, que em fa moltíssima il·lusió, i en directe, estem en directe, Anabel.
1: Quins nervis.
0: Ai, això és una conversa entre amigues. Vull que ens expliqui tot això que hem fet, aquesta intro tan bonica, no? Perquè en definitiva és una intro bonica,
1: sí.
0: de coses que l'Anabel fa ja molt de temps, no?, per a empreses, que com es tradueix la visió en projectes que realment avancen, no? I com aconseguir que les organitzacions, això és fantàstic, deixin de dependre sempre del suport extern. I tu et dediques a això.
1: I em dedico... És contra, no?
0: Contradictori
1: a vegades, no? Però, bueno, va amb la meva manera de ser, eh? A mi em van els reptes, no? I jo he estat molts anys a l'altre costat, o sigui, sent la que contractava consultors, no? I que costi fer fora un consultor de casa teva, quan no el necessites, perquè, no? Al final, i a les empreses familiars, que ara... són molt aviat petites, més aviat, doncs és el fet de dir-los aquestes empreses potser no poden sostenir un consultor cada mes.
0: Clar.
1: I potser sí puntualment, no? Llavors saber que tens un suport quan el necessites. I per mi és enriquidor. Sé que és un repte, potser ara he fet els 40, potser quan els faci els 50 diré necessito...
0: Voldràs més estabilitat.
1: Referència, però avui per avui, des de fa molts anys, ho prefereixo així.
0: Però no creus que en realitat... A veure, la necessitat existeix. I si tu fas la bona feina i generes valor, perquè en definitiva tu el que fas és generar valor, la recurrència vindrà sola, no serà
1: exacte,
0: una cosa
1: però
0: imposada.
1: Però no sé per què ser imposada mensualment. Perquè hi ha una cosa important a les empreses que són els seus ritmes, la seva operativa, n'hi ha que són estacionals i potser a l'estiu no els hi va bé, quan a tot va millor perquè sembla que és el moment de parar i reflexionar. O potser una altra, ara hi ha una que comença la temporada, la campanya de Nadal, i hem hagut de parar els projectes i els arrencarem al febrer-març, no? Llavors és com, anem a respirar amb les empreses, tot això ve...
0: Que bé.
1: Perquè jo ja he viscut això de todos para ayer, que deien, no? I de viure en l'urgència i en la reacció, i a vegades és com... Preparem-nos, definim, planifiquem aquesta estructura, però donem-li respir i aire, no? Llavors, quan a les empreses també els dones aquesta llibertat de dir ara sí, ara no, i per mi el gran èxit és quan també poden fer soles els canvis i que passin coses.
0: Evidentment.
1: Fem un cafè, fem un dinar, quan vulguis, i segur que tornen coses o em recomanes. Llavors, ja m'està bé. I després hi ha aquest, i després sempre ho dic, a mi em va el poder-me moure en diferents espais. Això no ve d'ara, vaig ser molts anys assalariada, i també necessitava, dintre d'aquella gran empresa que tenia diferents línies, anar canviant, no? No fer...
0: És el teu tarannà.
1: És el meu tarannà, sí. Un mica cul inquiet, no? Això...
0: Molt bé, molt bé, molt valorat, jo crec.
1: Exacte.
0: Un perfil així a qualsevol empresa, sí. Jo diria. Anabel, on vas néixer i com vas acabar convertint... Ja anaves a respondre un moment. Com vas acabar convertint-te en la persona que ajuda empreses, a persones i equips, a ordenar els seus projectes?
1: Jo vaig néixer a Reus, tot i que amb 6 anys vaig anar a viure en un poble que es diu La Selva del Camp, per tant em considero salvatana. Més casada, sí? Amb un salvatà, els meus fills són salvatans, no?
0: Que bé!
1: I
0: que està a prop, al
1: Està
0: vol.
1: A 6 quilòmetres, vale. Llavors, des de petita ja vaig viure allí. Com vaig arribar? Pues és curiosa la història, perquè jo sóc arquitecta.
0: Vale.
1: Vale. La carrera, doncs, l'any, el segon any de carrera va esclatar la crisi del 2004-2005, aquella crisi, no?, de la construcció, i per tant, tot i que vaig poder fer pràctiques, quan vaig acabar la carrera, la feina era complicadíssima de trobar-la i exercir-la, doncs no vaig arribar, vaig fer molts anys de pràctiques en diferents espais, però no vaig arribar ni a col·legiar-me. En paral·lel, amb uns 16 anys, ja vaig entrar a treballar a l'empresa del meu tiet i els seus fills, amb qui em porto 10 anys, que són els meus cosins, que és una empresa de transport i logística. Avui en dia ja, no sé si són més de 300, amb 400 delegacions per Europa, una empresa
0: molt consolidada,
1: molt gran, que jo he vist créixer, que ara ja està entrant la tercera generació, que són els fills, no?, dels meus cosins.
0: Vale. Llavors, vas entrar a una empresa familiar.
1: Vaig entrar a una empresa familiar, vale. L'empresa del germà del meu pare,
0: vale.
1: No? On hi ha una frase que sempre ens caracteritza, que quan jo vaig dir, papa, digue-li, el tiet és mon padrí, no? Digue-li el padrí si puc anar, i amb tot el respecte, no?, de no dir-li jo, i va dir, vale, que venga, però si vale, vale, com dient...
0: Clar, molt bona.
1: No? Està molt, molt bé. I això devia ser bona, perquè estiu rere estiu hi anava, no? I després, doncs, amb 24, 25 anys, doncs ja em vaig quedar com uns 12, 13 anys seguits treballant amb ells. Per bona. Tant, tan mala...
0: No, valies.
1: Llavors, aquí comença una mica, sense donar-me compte, la història de que jo entrava i estiu rere estiu, anava als diferents departaments a donar un cop de mà, però quan ja em proposen, jo estic acabant la carrera, no hi ha feina, i ells me diuen, doncs nosaltres et necessitem un temps, i aquest temps es va anar convertint en anys, on jo vaig començar a ordenar problemes, departaments que no funcionaven...
0: Que bé.
1: Vaig implantar els sistemes de qualitat, llavors vaig topar amb el món de la qualitat sabent que tot això es podia documentar i eren processos...
0: Clar.
1: Em vaig formar, vaig treure el màster, amb d'auditora... I després va arribar la tecnologia. El gran repte, el gran projecte, que era canviar el sistema informàtic, un programa nou a l'empresa, i on vaig veure que la tecnologia, uau, tot el que podíem fer i tot el que vaig fer i tot el que faig avui en dia, no? I d'aquí... amb una empresa gran que va anar creixent, no?, que potser quan jo vaig entrar devien ser 40-50 treballadors i ara ja són més de 300, doncs va...

0: Exacte.
1: No? Ara pensava, no m'havies dit on havies nascut, si sí. Llavors, ara com si expliquessis als teus fills, que abans m'has fet una explicació molt bona, a què et dediques, sí, Annabel, exactament?
0: Segons els meus fills, bueno, la meva gran, de 10 anys, diu que jo em dedico a ajudar que les empreses funcionin millor.
1: Uau, uau, la pots contactar ja, contractar com a directora de màrqueting, aquesta nena, eh?
0: Perquè a mi em costa al final explicar, perquè és veritat que també faig molts tratges a mida, no? El treballar amb empreses petites és aquí, no? Llavors, el que ajuda al final és, com tu em deies també, a posar ordre, a estructurar, sobretot en empreses familiars, pateixen creixements on tothom fa de tot, no? Això és el que em trobo. Llavors, és, vale, anem a reflexar-nos en aquestes empreses grans, que també doncs, algunes he pogut acompanyar, on estan estructurades, parlem de responsabilitats, d'un organigrama, i anem a aplicar canvis. I aquests canvis no es fan dient hem de fer. Darrere hi ha molta feina i apareix aquesta paraula projecte, no? Que crec que més endavant en parlarem, que té consistència com a tal.
1: Com era l'Anabel de petita?
0: Com era?
1: Quan li preguntaven, què vols ser de gran?
0: L'Anabel de petita era molt, molt, molt vergonyosa, molt. I el que volia ser de gran era arqueòloga.
1: Arqueòloga.
0: Ma mare sempre diu que allà on hi ha una pedra, allà està l'Anabel intentant que aquesta li parli o li expliqui la història. Sí, sí, sí, sí, d'aquí va derivar l'arquitectura, però el fet de la història antiga, no? Tot aquest món m'apassionava bastant.
1: Ens comparteixes una cançó que et posi les piles?
0: Aquest em costa, eh? Perquè sí? En tinc moltíssimes, però et podria dir la banda sonora de Pirates del Caribe és una que mou...
1: Bastant, no?
0: Bastant, exacte.
1: Un llibre.
0: Un llibre. Recomanaria un llibre, Hábitos Atómicos.
1: Uau, boníssim.
0: I després n'hi ha un altre que ara m'he llegit fa poc, que és El poder del ritual, de la Gemma Fillol, que també m'ha mogut a moltes coses.
1: Ah, mira, nivell... aquest no el conec. Sí. Molt bé, i la Gemma Fillol m'encanta.
0: Sí, doncs pues és el segon, el segon. En té dos, el segon...
1: Doncs ja...
0: És interessant de llegir.
1: Ara no tu. Comparteix a dia d'avui quins ingredients haurien de tenir aquella recepta que diem de la felicitat.
0: El somriure, com tu has
1: dit. El somriure sempre. No? Això ja ho portem de sèrie, això nosaltres.
0: Jo ja ho porto sempre. I després crec que viure-ho tot. És a dir, viure tots els moments que pertoquen, no? La felicitat no és tot el dia, la felicitat són instants i no estic feliç contínuament, no? Però també hem de transitar aquells moments que no són feliços. I per tant, això per mi forma part de la recepta de la felicitat perquè és un aprenentatge, no? I potser saber per on no, sobretot aquest cap on no vull anar perquè l'he transitat, no? I per tant, si no estem bé o no estem tristos o estem angoixats, també forma part de la recepta per poder arribar a la felicitat, que això no vols que hi sigui, no?
1: Totalment d'acord. Com comences el teu matí?
0: El meu matí, des de fa com 3-4 anys, el començo per mi. Abans el començava treballant, no?
1: Molt bé.
0: Ja m'aixecava i ni cafè ni res, i obria l'ordinador. I després del burnout vaig dir que això no podia ser. Tot i que em va costar perquè vaig recaure, però no, ara ja fa un temps que el començo per mi, abans que s'aixequi tothom a casa.
1: És a dir, que matines...
0: De silenci. Sí, no sóc del club de les 5, però bueno, del club de les 6. Que no és tan famós, però...
1: A veure, jo diria que els que som del club de les 5, moltes vegades som del club de les 6. Perquè, clar, el despertador toca, però allò, al final dius, bueno, el de les 6 també està molt bé.
0: Clar, jo tinc dos nens petits que quan se'n van a dormir és bastant d'hora, però comença una part del dia important a fer moltes coses, no?
1: Totalment,
0: I estar també una mica amb la meva parella. Per tant, és com...
1: Jo crec que aquest objectiu...
0: Dormir, llavors, si m'aixeco a les 5, a quina hora m'he d'anar a dormir, no? Però sí que a les 6 no s'aixeca ningú, les persianes estan encara dels veïns baixades, no? Veig sortir el sol, i és com aquest moment, doncs, una mica d'esport algun dia, una mica el que em ve de gust. Llegir, escriure sol està bastant present, m'ajuda a endreçar moltes idees, i l'escriptura, doncs, al final, a la nit m'adormiria. I per tant, pel matí amb el te és ideal. I després ja sí, ja arrenco doncs, treballant un ratet, aixecant els nens. I hi ha una altra cosa que fa un temps que fa i que aprecio molt, que és anar caminant a portar els nens a l'escola. Jo vaig decidir que els clients no arrencaven reunions fins a les 9:30 per poder anar caminant a l'escola amb ells. Més passant per un lloc que es diu el Camí dels Esquirols, que és com un caminet. I és com, vinga, respirem junts, pugem a l'escola tranquils, els deixo tranquils, i després ja corro tot el dia. Perquè les hores...
1: Uau, pues és un súper... una super manera de començar el dia.
0: Sí, sí.
1: Ets conscient,
0: no? Hi ha dies
1: home,
0: com tothom, eh?
1: Que plou, no parlo, hi ha dies que plou.
0: I hi ha dies que tinc una reunió a les 8
1: i no pot ser,
0: no? Però la majoria del possible... I això m'ha canviat moltes coses, eh?
1: M'ho crec.
0: Sí, després correrem i després hi ha dies que dormirem poc, però aquest moment

0: inclús els dissabtes i els diumenges, eh? Intento de dir, potser no són les 6, són les 8, però després us aixeco.
1: Anem canviant de club, no? El sí. club de les 6, de les 8, de les 9, sí, però...
0: Però aquest moment per tu, sí, perquè no sí, el tenim. Sí, sí. Com a
2: sí,
0: dones,
2: sí,
0: hem de buscar aquests moments per nosaltres.
2: Totalment. A més, has dit bueno, coses fantàstiques, no? Escriure, endreçar, no? A veure, les que som dones actives, no? I en definitiva que tens moltes idees, moltes ganes, tens iniciatives, al final has d'endreçar, perquè és que si no... és complicat,
0: i que després
2: no?
0: les coses que escrius passen.
2: També, també és
0: veritat. Perquè hi ha moltes coses que a vegades no et venen, no? Jo hi ha una altra cosa que intento fer bastant, que és sortir a caminar a la naturalesa, i allí és increïble. Allí no em fico podcast ni res perquè no em deixen pensar. Necessito com música de fons, però jo poder ordenar, no? I quan arribo és com uf, la llibreta ràpid, no? I hi ha coses que escrius, o sigui, dies, jo no escric... No sé què escric, no? És com allò que agafo, allò que te'n recomanen, no? De dir, vale, que escriu i el que sentis. Però jo dius que realment faig una llista. He de parlar amb aquest, he de trucar aquest, he de no sé què. Però, ostres, ja està. Saps? Potser he treballat, però... No?
2: Però jo al final...
0: I hi ha coses que jo he escrit en aquests anys del meu propi projecte que després han acabat passant. Vull dir que...
2: Que
0: no, cuidado, el poder aquest, que potser hi ha gent
2: sí,
0: que no se'l
2: el
0: creu.
2: El focus, que
0: però...
2: tu deies, no?
0: Però jo crec que sí que hi és.
2: I tant que sí. Per acabar aquesta part... Si poguessis escriure més, mira, em ve molt al pèl perquè tu ets d'escriure el títol del llibre de la teva vida.
0: Jo crec que el diria La reinvenció no s'acaba mai.
2: Ai, no? Que bé.
0: Perquè jo molts anys vaig pensar que quin fracàs haver estudiat arquitectura i no exercir-ne, tot i que l'empresa familiar al final s'hi construïa en alguna cosa i format part de projectes xulos de construccions clar, de naus o de, no, de les instal·lacions. Però hi havia aquesta part de dir, i això de què m'ha servit? I avui en dia penso que sí, vale, no faig cases, no faig edificis, però Déu-n'hi-do, o sigui, tot el que jo vaig estudiar allí, tot el que em va estructurar en aquelles èpoques, això avui en dia ho estic, no? La direcció de projectes ja ve d'allí una mica, no?
2: Totalment.
0: I després vaig estar molts anys en els sistemes de qualitat, que actualment és una línia de servei que puc oferir, no? La tecnologia va arribar, llavors és com... És veritat, la societat canvia molt ràpid, i crec que, no, esto, no, lo de reinventa-te o moriràs, pues jo crec que va per aquí, no? I això crec que ho hem de tenir tots.
2: Doncs aquest nom ja el guardo, perquè potser un dia et convido perquè em presentis el teu llibre.
0: Esperem.
2: Clar, podria és ser, que és fantàstic. Fantàstic, a més és que diu molt de tu.
0: Sí.
2: I aquestes pàgines estarien plenes d'aquestes idees que tu constantment estàs escrivint. Anabel, endavant.
0: Endavant. Només me falta això ara. Un llibre.
2: Tot és possible amb un somriure, recorda. Doncs ara sí, Anabel, ara m'agradaria entrar més a la part aquesta de professional, no? Que hem començat una miqueta i que bueno, que t'il·lumina quan parles d'ella perquè realment t'engresca i perquè realment tens passió pel que fas.
0: Sí.
2: Es nota moltíssim.
0: Gràcies.
2: I això jo crec que és meravellós i a més és... tothom que seu en aquesta cadira té aquest tret, no? És un incansable, perquè crec que en definitiva res és gratuït.
0: Exacte.
2: Darrere sempre hi ha una trajectòria, un, no?
0: Vivències, no? Perquè al final això que dius de la il·lusió, no? I els dilluns no són un mal dia. Fa un temps abans. Va haver una època que sí que em costava molt, eh? Arribava el diumenge i ja m'entraven tots els mals. Tot i que m'encantava la meva feina, però hi havia altres situacions, no? Però jo des de fa un temps... És que potser un diumenge estic treballant, estic avançant en els projectes. Vull dir que... Qui ens ha dit que hem de treballar de dilluns a divendres 40 hores?
2: Correcte. Totalment d'acord. A més, jo vaig trigar tant en, per exemple, agafar-me un dimarts i no sentir-me culpable.
0: Exacte.
2: Què dius? Però si després...
0: Jo penso que no he sigut autònoma, això no ho he pogut fer.
2: No, clar, evidentment, quan treballes per un altre és impossible. Bueno, és impossible no, però és més difícil,
0: exacte,
2: no? És més difícil.
0: Però bueno, conec però igualment... molts autònoms que tenen aquest de...
2: Sí.
0: He de tenir un horari, no puc anar...
2: Sí.
0: Això, no? No puc anar...
2: Sí,
0: jo
2: per què
0: les
2: no?
0: compres de Nadal les faig entre setmana. Ara, doncs després, potser el dissabte i el de diumenge he d'avançar coses perquè no, els clients
2: no,
0: han de rebre la seva
2: informació.
0: No? Les
2: clar,
0: que... sí.
2: Clar.
0: Sí.
2: Tu i jo no sé si acabarem, eh? Acabarem perquè tenim xerrameca per estona, eh? Però vinga, explica'ns Gavit Consulting com neix.
0: Neix d'una necessitat, no neix d'una il·lusió, eh?
2: Bueno.
0: Neix de que després d'aquests anys a l'empresa familiar, on jo ja liderava el departament de tecnologia i sistemes de qualitat, una mica un I+D i una solució marrones, que li dic jo, al final és allà hi havia un problema. No?
2: Solució marrones? Bueno, mira, és un títol també.
0: Mira,
2: sí?
0: La meva filla té dislèxia i l'altre dia em deien que els dislèxics, jo crec que alguna cosa tinc, són grans proporcionadors de solucions davant d'un problema problema o d'una cosa veuen diferents escenaris. Mm-hmm. I jo soc així. No? Llavors hi havia aquesta part de que jo disfrutava perquè cada dia hi havia coses diferents, però bueno, hi havia molta pressió, molta ansietat i hi havia, bueno, moltes altres coses paral·lelament a la maternitat. Llavors pateix un burnout amb problemes personals i mèdics, vull dir que al final m'ha afectat la salut. Hi ha l'anècdota, pensàvem que venia el tercer. I ho puc dir obertament perquè no me n'amago, perquè crec que s'ha d'explicar.
2: I tant.
0: Perquè sembla que faci por explicar-ho. Doncs sí, sí. Vull dir, va haver un moment que li vaig dir al meu home, m'ha buscat un test, perquè, no sé, crec que fa 4 mesos que no m'ha vingut.
2: I no era...
0: I jo no me n'havia ni adonat compte, eh? Sé que va ser com un uau, no? Fas allò números... No?
2: Imagina't com anaves,
0: el petit,
2: no?
0: Devia tenir 2 anys i mig i la gran 5 o 6, es porten 3, llavors era tot, no? I viatjar, perquè, no? Després pues, tot va tornar a la normalitat, van dir que havia sigut estrès. Prèviament, ja feia anys, vull dir, el burnout no ve d'un dia per l'altre, no. El burnout són molts anys, l'embaràs del segon també va ser molt complicat, amb una amenaça de part prematur, on em vaig tirar 2 mesos de repòs absolut, no? Però després va venir el Covid i ho va parar tot, perquè el Covid em va deixar a casa bastant de temps, tot i que nosaltres no vam tancar, però jo podia treballar des de casa. I llavors en aquest moment va arribar un moment ja de molta ansietat, on jo no vaig poder dissimular davant dels nens el meu neguit, un dia ja plorant i tot, i vaig dir, hasta aquí, jo necessito sortir-me, necessito respirar. I vaig marxar de l'empresa sense tenir feina, vaig marxar i dir, però marxo, no va agafar una excedència, necessito marxar. No és només valtros, sóc jo, hi ha moltes coses aquí, necessito marxar. Des d'aquí, quan vas a buscar feina... i tens un nen de 6 i un nen de 3, què trobes? Trobes horaris de 8 a 5.
2: Que bé.
0: O de 7 a 3.
2: D'això també.
0: I això, com estàs present en la vida? Jo vaig decidir ser mare per estar present en la vida dels meus fills. Jo tinc molta sort. Tinc els 4 avis, tinc els meus sogres i els meus pares, bé, amb problemes, coses, però bé, que se n'han cuidat moltíssim. Jo no he pagat acollida, no he pagat menjadors, vull dir que amb això tenim una sort, però jo vull estar, jo els vull anar a buscar al col·le. I vull estar a la tarda amb ells.
2: Vols conciliar, no?
0: I vull estar amb ells, no? El meu home té una feina que és molt... És un taller on allà és impossible demanar una reducció. Ell ara també és autònom, justament. La nostra història va ser... Ens van fer autònoms els dos alhora. I des d'aquí vaig dir que necessitava jo ser autònoma per marcar els meus horaris. Després vaig veure que podia portar molt a les empreses i que realment, no, aquest síndrome de la impostora va desaparèixer. Vaig dir, soc capaç de fer-ho, no? Perquè la part comercial no l'havia desenvolupat mai i la vaig haver de desenvolupar, no?
2: Doncs te n'has sortit bastant bé, eh?
0: Exacte, no? Però va néixer des d'aquí. Va néixer des de la necessitat de conciliar.
2: Que bé.
0: El que no vaig fer doncs, és buscar què feia, sinó buscar el que jo sabia fer i el que jo feia bé, no? Primer també vaig començar més amb sistemes de qualitat, que potser m'era més fàcil, i des d'aquí també vaig tenir molta sort, hi havia un consultor conegut que ja tenia un projecte i vaig arrencar una temporada amb ells i vaig poder liderar amb ell un projecte, avançar-lo, fins que bueno, jo també vaig decidir emprendre més pel meu compte i portar el meu projecte i la meva manera de fer, sobretot.
2: Hi ha moltes coses a posar com a titular, perquè si hi ha dones que ara estan escoltant i es veuen en aquesta situació, perquè és que això és una situació molt comuna.
0: Sí.
2: Malauradament.
0: És molt difícil fer el pas. Sí, jo conec dones que estan en una situació similar i no poden fer el pas o no s'atreveixen, o estan fent les dues. Estan intentant arrencar el projecte i treballar per un no, i a més a més maternar.
2: Perquè no és fàcil.
0: No és fàcil.
2: El missatge no és que sigui fàcil.
0: No ho és.
2: El missatge és que ha sortit d'una necessitat, i quan surt d'una necessitat, ràpidament, la ment comença a trobar sortides i camins per arribar-hi.
0: Sí. És veritat que darrere hi ha anys de treballar en un lloc, de contacte, això no ho podem amagar, de contactes i d'experiència i de moltes coses, no? Perquè aquests emprenedors també tenen mèrit, els que surten de la carrera i s'hi fiquen, no? Vull dir, jo aquí sí que hi ha aquesta part de la que dèiem de la humanitat i de la presencialitat, a mi m'ha ajudat molt.
2: Sí.
0: No? Tot el que he pogut construir quan estava assalariada a l'empresa, diguéssim.
2: Portes més de 15 anys en entorns de transformació. Com vas acabar, ho hem comentat una mica, però com vas acabar especialitzant-te en endreçar aquests projectes complexos?
0: Jo crec que és això, que sense saber-ho jo ja sóc bona en això, perquè ja personalment la gent a vegades me presenten problemes i els dic, pues fes això, fes allò, o fes allò, saps? És com sempre contemplo 3 o 4 escenaris i després decideix tu. que per mi és una de les coses. Al final cadascú ha de decidir, perquè si decideixen per tu, ni sortirà bé, i després si surt malament al damunt tindré jo les culpes, i això no funciona així, no? Llavors jo crec que m'he portat l'experiència i tot això, sense adonar-se compte, els meus dos cosins, amb tot el que em van anar, no, demanant a l'empresa i donant les responsabilitats, me van portar cap aquí, que és el que dèiem, no? Com, quan jo acabo el burnout, dic, bueno...
2: I ara què?
0: I ara què, no? I llavors vaig dir, bueno, m'he de gust estudiar, anem a fer un segon màster, i vaig dir, project manager, no? I és el que feia quan l'estudiava, deia, però si tot això... O sigui, vull dir, no vaig tenir cap tipus... Va, ja vaig estudiar, no dic que no. Però no vaig haver tenir molts problemes en entendre el que m'estaven explicant, perquè havia
2: perquè
0: sigut
2: pràctica...
0: el meu dia a dia durant molt de temps, no?
2: Llavors, cap aquí?
0: Cap aquí.
2: Empreses familiars, no? Són
0: exacte.
2: Les que especialment acompanyes. Per què?
0: Perquè he nascut en ella, no? Jo al final vaig, com dic, amb 16 anys entro a l'empresa familiar, i perquè tenen una essència diferent. I de fet, moltes empreses familiars a les que acompanyo m'ho diuen que les entenc diferent. No? El consultor... aquell consultor que potser també està especialitzat en l'empresa familiar però no l'ha viscut de dins, és que és molt difícil. És que una empresa familiar passen moltes coses. És que jo he sigut capaç de patir una discussió forta amb un cosí i després, el dia següent, veure'ns amb un dinar, un sopar, i allí no ha passat res. No vull dir que els dinars no acabessin parlant de feina, perquè era una de les bronquilles que teníem de l'entorn, a dir, prou, ja, no?
2: Ja.
0: Però hem sabut separar-ho, i això no és fàcil, no? I el fet, per exemple, clar, jo era la cosina, no? I allí em deien la prima. Jo m'havia de guanyar moltes vegades al respecte, perquè el ser la família...
2: Clar, això, quan tu entres en una empresa familiar, ho entens perfectament.
0: Entenc perfectament el rol, els no? Rols de cadascú. El que ho ha fundat costa molt que marxi, quan els fills l'agafen, la volen canviar, i sempre hi ha la pressió del pare. I això s'ha d'entendre, no? I a vegades un consultor et diu, pues, no hi ha un organigrama, no ets tu el director. Ja, ja, però el meu pare o la meva mare ha fet aquesta empresa, no? I
2: que bé.
0: Li dec un respecte.
2: Tens aquesta, no? Sensibilitat,
0: sí.
2: No?
0: I després de les empreses familiars és molt comú que tothom fa de tot. I clar, quan entres aquí i entres a ordenar, això...
2: Fantàstic.
0: T'explota el cap. Tothom fa de tot. Què vol dir? Que un comptable no. També passa ofertes comercials. Jo això m'ho he trobat,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí.
0: A mi no m'explota el cap. Jo ho trobo hasta curiós, divertit, com has arribat aquí. Ara vinga, va, anem a ficar-nos serios i anem a definir els llocs de treball i tota aquesta feina, no?
2: Que bé, que bé. Afirmes que qui projecta, construeix.
0: Sí.
2: Fins i tot m'has dit que si ho escrius,
0: exacte,
2: a vegades passa, no? Què vol dir exactament aquesta frase per tu?
0: Perquè penso, o sigui, jo al final la meva vida són projectes. Sí, la història amb la paraula projectes és contradictòria també, perquè va haver un temps que l'odiava. O sigui, durant la carrera, que és l'assignatura principal, arriba un punt que és com... he de fer projecte, no? I li dèiem el projecte i estàs hasta el monyo dels projectes, no? I després, sense saber-ho, professionalment, el que feia era projectes contínuament, no? Que eren reptes o tal... I, per tant, personalment, el mateix. O sigui, per mi, el meu projecte de vida, doncs, compra't el pis, compra't la casa, no? La boda, la maternitat, són projectes.
2: Totalment.
0: Totalment, no? Per tant, si projectes i aquest projecte té coherència, construiràs coses. No físiques, construiràs, no? Canvis, millores... A nivell una família a nivell personal.
2: Quin enllaç tan maco, no? Sí. D'aquesta part professional de l'Anabel amb aquesta part
0: exacte.
2: Personal de l'Anabel, no? Està en perfecte equilibri, que no sempre, no?
0: Costa, costa.
2: Home. I segurament demà igual hi ha un...
0: Un dalt a baix.
2: Clar, clar. I no passa res.
0: No passa res.
2: Perquè d'això es tracta, no?
0: Sí.
2: La perfecció, no? És...
0: Jo crec que hem de ser conscients de que no existeix, exacte,
2: sí,
0: i ja està.
2: El
0: que dèiem abans de transitar-la,
2: sí,
0: també hi ha dies que bufo molt, però bueno, doncs forma part.
2: Quina diferència hi ha entre una bona idea o una visió clara i tenir realment un projecte que avança?
0: Una bona idea és això, és una cosa que se t'acut... que pot passar o no pot passar.
2: Vull dir,
0: vale. Una idea pot acabar succeint.
2: Perquè tothom tenim bones idees.
0: Tothom tenim bones idees. També ens les... A vegades nosaltres mateixos ens les lapidem, perquè no sabem, no? I a vegades, per exemple, quan faig moltes auditories de diagnosis amb les empreses, les tenen, però no han tingut temps de plasmar-les i d'escriure-les. A més, això de que els escriguis amb un informe i els hi fiquis un full de ruta, al·lucinen i dic, m'ho has dit tu, No me l'he inventat jo, Però un projecte és molt més. Vull dir, un projecte, al final, hi ha una part d'anàlisis, d'entendre què realment vols, perquè una cosa és el que la idea que vols, l'altra cosa és que, o què realment necessites, sense acabar en una paràlisi per l'anàlisi, eh? No ens podem passar.
2: M'encanta aquesta frase.
0: Després hi ha tot un disseny, anem a veure com això s'executarà, hi ha una assignació de recursos, hi ha una planificació i després hi ha l'execució. L'execució per a mi arriba molt al final. I després hi ha una validació de que això ha funcionat, perquè si executem i no ho comprovem, no? I al final és una roda. Jo sempre ho dibuixo com una roda, que això ha d'anar... Potser...
2: I si ara analitzem aquest cercle, no?, que has així dibuixat amb les mans, quin seria el punt que tu creus que les empreses fallen més o s'encaixen més?
0: Per mi el disseny i l'assignació de recursos.
2: Sí?
0: Sí, sí. Després la planificació tenen clar que han de planificar, però bueno, agafar un Excel i ficar que això es farà tal dia i tal dia, no? Però si tu dissenyes... I l'assignació de recursos crec que és l'altra clau, sobretot a les persones. No si perquè li demani... Econòmiques, perquè moltes vegades vull fer equits i quan li dius el pressupost que té, això no puc, ja, pues no cal que seguim, no?
2: Ja.
0: I l'assignació de persones, no perquè tinguis gent treballant per tu, potser no està ni capacitada, o li has... No? El que parlàvem abans dels temps... i dels moments d'aquells equips. Aquells equips tenen les seves feines. Tot això és un extra que tu li demanes. Mm. I això s'ha de tenir molt en compte.
2: Una altra vegada, aquesta empatia amb l'empresa familiar.
0: Exacte.
2: Perquè, clar, quan hi ha molts recursos...
0: Es té un departament és, propi.
2: Clar, però quan l'empresa familiar ha de treure d'aquí per posar aquí i per d'allò, llavors,
0: sí,
2: clar...
0: I al final, normalment ho acaba fent una persona.
2: Clar.
0: I això també jo ho he viscut des de l'experiència. I també vaig ser aquella persona que feia moltes coses sola.
2: Clar. No, és fantàstic, Anabel, perquè tens la visió doble que pot ajudar i empatitzar i desencaixar en moments
0: exacte.
2: Molt complicats.
0: I perquè ho he viscut des de l'ex. Moltes vegades hi ha coses que, no... I ara tinc una clienta molt recent que em diu, és que com que jo també estic en un burnout, no? M'entens?
2: Clar. És que quan es viu alguna cosa...
0: Ajudar des de l'experiència, no des d'un títol universitari, que també hem d'estudiar, i ens hem de formar,
2: sí,
0: i ens hem de reinventar.
2: Pels nens que s'estiguen escoltant, que s'ha d'estudiar, sí, però estic d'acord, que tot complementa.
0: Exacte.
2: Sí, totalment. Vale, si tinguéssim de fer un llistat de serveis, que ofereixes, Anabel?
0: Jo ofereixo l'acompanyament a la direcció de projectes, sempre dic la codirecció, aquest és el central, és on no? És el punt de dir, vale, vols fer un projecte, vols fer un canvi, vols fer una millora, vale?
2: Vale.
0: Què són aquests projectes? Aquests projectes són habitualment avui molt en dia la transformació digital, perquè està a l'ordre del dia i s'han de fer, i estic d'acord, però també hi ha la reestructuració de l'empresa perquè ha crescut, no? Hi ha el creixement o el decreixement, no?, d'una empresa, perquè a vegades...
2: Creixement que és treure persones o...
0: O treure línies de negoci,
2: vale.
0: O treure...
2: Vale.
0: No? Perquè al final hi ha empreses que també volen... Ens vam envalentonar i ara a veure com això ho reorganitzem, no? A vegades vale. Han de fer fora gent, està clar. Però bueno, jo no... Aquí, a la part de recursos humans, jo no hi entro. Vale? Després és aquesta part de que jo sé de tot, però no puc ajudar en tot, no? Vull dir que no,
2: sé
0: una mica de tot, diguéssim, no? Llavors, vale. Si hi ha un tema molt concret fiscal, doncs anem a buscar una gestoria que t'ajudi, no? Si detectem. Llavors, aquest és com el core, però previ això per mi sempre hi ha la diagnosi, no? El punt de partida, on estem? Una mirada 360 que jo li dic d'anem a veure on estem. Perquè tu creus que has de fer un canvi, però abans d'aquest canvi potser n'has de fer altres coses, o aquest canvi és massa gran i altres petits... No? T'ajudaran també a anar posant ordre a poc a poc. Per tant, per mi hi ha aquesta auditoria, que en moltes empreses hi ha una auditoria i una diagnosi amb un informe treballat conjuntament i ells després amb això executen sols, que també em sembla perfecte. I després hi ha l'acompanyament, això, als projectes. Després hi ha una línia petita que també acompanya uns sistemes de qualitat, perquè per mi també és una manera de posar ordre.
2: Sí.
0: Certificar-se en normes.
2: Uau. Potent,
0: no.
2: Una manera de posar ordre potent.
0: Clar, després hi ha qui les creu i qui només vol el títol, però bueno, ja tenir el títol, una mica d'ordre, ja has hagut de posar, no?
2: Segur.
0: Llavors aquesta línia també és una de les línies que ofereixo.
2: Parlaves que no fas projectes eterns.
0: No.
2: Això m'ha robat el cor, Anabel, perquè és d'una honestetat, no? T'ho dic en sèrio. Perquè ets consultora i, en definitiva, quan més coses col·loques, millor, no?
0: Exacte.
2: En definitiva.
0: Sí, però jo fujo d'aquella consultoria de que si no hi ha feina la creen. No puc. És que no va amb mi. I potser ho he intentat, no ho negarem honestament, perquè al final és el que et ven al mercat, no? De fet, la paraula consultora la diem perquè és fàcil entendre que sóc consultora, però per mi m'agrada més la de direcció de projectes, project manager, no? Hi ha gent que m'ha dit psicòloga d'empreses, arquitecte d'empreses, no? És com, no?
2: Home, doncs arquitecte, psicòloga d'empresa no està... Bueno, psicòloga potser no tant, però arquitecte d'empresa
0: sí, no? És
2: et
0: com...
2: va amb la teva formació.
0: Exacte,
2: i
0: no? És més cap aquí, però és veritat que quan algú li has de dir, la paraula consultora l'entenen. També tinc el repte que moltes vegades en empreses familiars han tingut consultors i és com, no.
2: Ja.
0: Aquesta d'aquí no ens la traurem mai, no? Llavors, per això, sempre els dic, això té una data d'inici i una data de final. Amunt i avall, perquè a vegades es pot demorar. I es parla, si al final es va demorant, doncs, bueno, doncs hem d'anar. Però això durarà un any, mig any, no? Per això hi ha una diagnosi prèvia, perquè amb la diagnosi també podem detallar molt. Per tant, per mi és clau, i perquè parlàvem abans de les empreses familiars, és que el consultor etern es pot arruïnar.
2: Que bo. És un sector on la consultoria sovint acaba generant precisament, no?, aquesta dependència.
0: Exacte.
2: No? Que és, no sé, és com entrar i formar part d'una part com per sempre i de forma, ara no em surt la paraula, però que sigui per apostar per un model que sempre el consultor estigui present en
0: Exacte.
2: Totes les decisions,
0: sí.
2: No?
0: Però jo, és que jo
2: tu no estàs
0: vull...
2: còmode, no? Perquè dius...
0: Però és que les decisions són seves.
2: Ja.
0: Jo els hi puc jo normalment els hi ajudo a plantejar escenaris i si em pregunta la meva opinió en algun lloc me puc decantar, però jo tampoc no estic al dia a dia en l'operativa. Jo ho he viscut. O sigui, a mi el consultor em pot dir, però el que estic dia a dia en l'operativa, perquè jo he estat moltes vegades cada dia en la mateixa operativa, i sé que això no funcionarà per les persones que hi ha, per l'equip, per la cultura de l'empresa, perquè quan vagi a l'alto mando, això... No? Llavors, per molt que des de fora les coses veuen molt fàcils. Però aquell dia a dia te l'has d'escoltar. I si realment vol fer un canvi que no acaba de veure, l'has d'acompanyar i hem de veure com el fa. Però la decisió ha de ser seva, perquè llavors la podrà portar a terme. I perquè tu en algun moment tenies, encara que siguis consultor, canviaràs de projecte. I llavors allò ja li has deixat amb ell, no? Ell és aquell equip qui l'ha d'executar dia a dia aquell canvi que facis. I se l'ha de creure. No? Llavors des d'aquí penso que els projectes tenen un inici i final. I hi ha empreses que porto des de que vaig començar, però canviant de projecte.
2: Sí, sí. Amb un sentit.
0: Exacte.
2: Amb un sentit. Treballes en direcció general? Has comentat, en comandaments intermitjos,
0: sí.
2: No? I equips interns.
0: Treballo amb tota l'empresa.
2: Amb tota l'empresa. Com adaptes el teu acompanyament? Perquè, clar, no és igual, no?
0: No, clar, treballo amb la direcció clarament, perquè els canvis són piramidals. Si la direcció no els creu, i per molt que digui s'ha de fer, si ella no és la primera en implicar-se, això no funcionarà, això està clar. Però els canvis després la direcció no l'ha de fer. Perquè la direcció ha de decidir, ha de liderar, no? Ha de pensar, que normalment és qui té les idees. Per tant, hem d'anar escalonant-lo, però també li hem d'anar suport. O sigui, a mi m'agrada que les empreses ser l'Anabel de tal, o sigui, una més d'aquell equip. Jo hi ha gent d'allí que em sé quin dia és el seu aniversari, em sé quin, si té fills, no? Que hi hagi aquesta part de confiança de, bueno, vinga, anem a fer un cafè una estona, no? I poder arribar a ser una persona més del seu equip i que entre ells s'integrin. Llavors, sí, has d'anar adaptant el llenguatge, el que fer, no? Amb la direcció tens parles d'un tipus més potser d'estratègia i amb la part de baix més d'execució. Tot i que s'han d'implicar. Jo sempre dic que per mi la resistència, el canvi no existeix. Existeix la no implicació de la gent.
2: És bona aquesta.
0: Clar, hi ha resistència, sí que n'hi haurà, però si els impliques, si tu sents, no, aquesta part de pertenència, que t'han escoltat en el disseny, en la idea de... No? Per exemple, la selecció de programes informàtics. Has format part de la selecció i has dit el que sí i el que no. Potser no han escollit el que tu volies, però saps per què han escollit aquell? Perquè has format part de la selecció. Segurament que després, quan l'hagis d'aplicar, el faràs anar.
2: Això és com en educació, no?
0: Exacte.
2: Una mica seria comparable, no?
0: Exacte.
2: Quan més impliques els teus fills en les decisions del dia a dia, no? Amb un límit, evidentment, no?
0: Exacte, perquè, si no, això passa igual.
2: Al final, no?, hi ha cert enteniment de per què fem això i no fem l'altre.
0: Sí,
2: no?
0: A les direccions els hi costa a vegades això.
2: El que passa és que això és molt complicat, a veure, això requereix, eh?
0: Sí.
2: D'implicació i de temps per explicar, per motivar, per incentivar, no,
0: bueno,
2: sé.
0: En el moment que... No? Jo, sí, sí que requereix, però jo crec que en el moment que, des del minut 1... Clar, jo quan faig la diagnosi m'entrevisto amb quasi tota l'empresa, si són petites. Ja a partir d'aquí,
2: ja
0: que ja els escoltes, se senten escoltats,
2: ja.
0: Sense la direcció al costat.
2: Molt bé.
0: Ells i jo, ja hi ha un canvi. Després, quan ja defineixes quin projecte li dius a la direcció, quin equip de treball hi ficaràs, amb quins rols, tal, tal, tal, i ja els hi dius, vinga, vosaltres fareu això juntament amb l'Anabel, jo, no, el director potser no hi serà tan present, potser jo li escalo, hi ha directors que sí. Jo li, al director li dic, tu tindràs la decisió final probablement, però escoltem-los al teu equip.
2: Clar que sí.
0: No? Llavors, al final són hores de reunions que van fent que aquell equip es consolidi, que aquell canvi se'l facin seu, i passen. Clar, els canvis no són en un dia, ni en una setmana, ni en un mes. Això ho hem de tenir clar, també.
2: Posa'm algun exemple d'algun procés que has portat a terme, que has dut a terme, i que aquesta implicació, bueno, sempre ha sumat a favor, no? Però que ha sigut com molt visible.
0: Sí, hi ha un exemple que és una empresa en la que una miqueta feien tots de tot, tot i que hi havia departaments, però estaven com una mica desendreçats, aquests que el comercial també era el comptable, no? I una mica. I aquí simplement, després de l'auditoria de diagnosi, d'identificar els processos, no de la sistema de qualitat, sinó els processos reals, el com esteu fent les coses, vam anar ordenant amb canviar el sistema documental, a muntar un intranet en què ells van contractar un consultor de recursos humans pròpiament perquè els ajudés a reestructurar tota la part, un consultor comercial perquè els ajudés a que els seus comercials, vull dir que jo em complemento molt amb consultors propis de l'àrea que detecten, no? En què el seu sistema de treball el volien canviar, el seu ERP, el programa informàtic, un ERP és un programa informàtic, el volien canviar i de moment s'ha quedat, estan valorant potser a llarg termini, però no ara per ara, i hem anat implementant eines puntuals que sí necessitaven en certs departaments, que
2: i
0: han posat ordre.
2: Directament es nota, reflectit a la compta de resultats?
0: Sí, això ells, i d'aquest puc dir que no fa, potser fa una setmana que la directora, bueno, amb un dinar, que més de tant en tant a dinar, em va dir moltes gràcies perquè hi ha molts projectes, no els haguessin pogut executar i jo els necessitava, i a mi m'han donat. Es reflecteix en la compta de resultats i en la tranquil·litat de la direcció i en el control. Perquè ella ara, amb una simple pantalla, sap una part de l'operativa en quina situació està.
2: Clar, i això per a una empresa familiar que pot semblar que no necessiti tanta sofisticació...
0: Però són 100 treballadors, eh?
2: Clar. No, no, i és que
0: amb tres delegacions,
2: bueno, 100 treballadors ja és una senyora empresa. Però encara que siguin 10...
0: Necessites el control.
2: Necessites...
0: En el moment que tu tens un treballador...
2: Sí.
0: Necessites un control i una eina de control.
2: Sí.
0: I fer-ho en el moment que tens el treballador, per mi és un error. Fes-t'ho abans, perquè tu també necessites el control. Si jo ara mateix me diries com estan els meus projectes, jo tinc un panell i sé que en quina situació tinc cada projecte que jo ara mateix estic acompanyant.
2: I això és tranquil·litat.
0: És la meva operativa, clar. En un moment sé, jo li dic la magnitud de la tragèdia, en un moment sé, saps? De què he de morir aquella setmana, saps?
2: Clar. I si has de posar doncs, més focus a fer accions comercials, clar, o potser seguiment, o potser...
0: Jo no, això no es pot fer tirant del cap. Això ve del burnout, eh? Parlava abans de l'experiència on vaig decidir que això s'havia d'acabar.
2: Ja.
0: Que havíem de buscar eines, no només pels altres, sinó també per mi.
2: Clar. Perquè, en definitiva, és com tota la vida. Improvisar és
0: agotador.
2: És agotador. Sí.
0: Tot i que hi ha una jo li parlo de la planificació flexible, perquè també planificar i que després les coses no surtin bé, doncs no passa res.
2: Però què és no sortir bé?
0: O no surtin com les havies previst.
2: Ja, però si tu tens una planificació, no? És com dir, doncs, ara, no nosaltres, tenim una planificació de facturar X amb un client X, vale? Potser amb aquell client no surt,
0: exacte,
2: però aquella facturació es converteix en
0: un altre.
2: Exacte.
0: Exacte, però no. Si m'ajuda la facturació, tu si veus que et cau un projecte, et cau una facturació, doncs hauràs de pujar la teva acció comercial, no? Però no serà al final de l'any amb la compta de resultats que et passi la gestoria que diràs, ai, he tingut pèrdues.
2: Clar.
0: No?
2: Clar. I ara l'Anabel de fa 15 anys enrere, que era salariada, que tenia aquesta, no?, aquesta seguretat d'ingressos, ara ets mare, canviaries? Tornaries?
0: No.
2: Aquella tranquil·litat?
0: No, ara no.
2: Ara ja no.
0: Tampoc penso que ho hauria d'haver fet abans, perquè no tindria tot aquest rodatge i aquesta experiència, no? Que alguna vegada penso, hosti, ho hagués fet abans, no? Perquè no, la gran, de 6 anys, ha viscut molt d'estrès i una situació molt complicada per ella, no? I el petit ho ha viscut 3 anys, ara viu en una situació molt diferent. Jo sempre dic que els radars són ells, eh? Quan veig que a casa es desboloten les coses, penso, anar a veure la fluja.
2: Molt bé.
0: Algú està passant, no? Però no, vull dir, jo ara no tornaria, però penso que allò ho havia de transitar i ho havia de viure per estar on estic ara. I és veritat, hi ha una incertesa, no sé, jo no tinc una nòmina fixa, però has d'aprendre a viure amb això, no? I has d'aprendre pues, a fer números, a estalviar, el més que va millor no passar-te, no? Però el temps que tinc per ells, de qualitat. Perquè jo podia tenir temps, però enganxada a un mòbil, no? Llavors el temps que jo tinc per ells ara, jo crec que ara és aquest moment. No sé. No sé què passarà d'aquí uns anys. No, però ara...
2: Però aquesta és la màgia. No sabem què passarà,
0: evidentment. Ara no.
2: Hem compartit l'exemple real, perquè és que anem així una mica, saps? El qüestionari el vaig així cap amunt, cap avall. Però ara, sí, te volia preguntar, tema de tecnologia, no puc deixar-me. No. Clar, superimportant. Una de les teves...
0: Una de les àrees importants és transformació.
2: És tecnologia. Explica'ns una miqueta.
0: Per mi la tecnologia no ha de ser mai un objectiu. És un mitjà dels canvis. O sigui, en el moment que algun client em arriba i em diu vull canviar el sistema, vull implantar IA, no? La notícia que hi ha avui en dia.
2: Ara és implantar IA.
0: No? Vale.
2: Per què?
0: Per què?
2: Molt bona.
0: Llavors, per què? Perquè vull millorar el meu control, perquè vull pujar les meves ventes, perquè vull implantar una línia de negoci nova. Vale. Llavors, l'objectiu és l'altre. I això és un mitjà. Que hi ha de ser. Si la tecnologia hi és i no la podem obviar i jo fa anys que et dic agenda digital, que no me'n parlis. Jo tinc una anècdota molt bona, el meu home, fa 3 anys. Bueno, just molt en paral·lel es va obrir el seu propi taller i arriba i em
2: tots
0: diu...
2: Tots dos alhora?
0: Tots dos alhora, aquí
2: bé,
0: amb dos nens petits, amb una hipoteca, tots dos alhora. I arriba i em diu, escolta, també el meu sant, em podríeu regalar amb els nens una agenda, a paper. I li dic, una agenda? De paper? Jo? T'he de regalar a tu una agenda de paper? I li dic, no et preocupis. En un moment li havia muntat una aplicació molt facileta. Avui en dia encara amb el Cloud i el ChatGPT és molt més fàcil, no? I ell es va comprar l'agenda, Se la va comprar ell. Ja no la fa anar.
2: Ja.
0: Perquè el mateix, ell està sol, però ell en un moment entrem en una pantalla i sabem què té previst, què té el taller en aquests moments, què té, no?
2: Clar. És que, bueno, hi ha una part romàntica, Anabel. El paper és el paper.
0: Sí.
2: El que passa que sí que és cert que per organitzar un negoci...
0: Jo vaig amb una llibreta i necessito plasmar idees. I jo, com a processos, els diagrames primer els feia en paper. Però això és una cosa. Però la tecnologia, no igual que amb els nens petits, jo tinc aquesta dualitat, no? Els nens, què fem? Jo els redueixo la pantalla. Però jo, la meva de 10 sap fer anar la tablet i l'ordinador. No hi puc anar en contra de la societat i dels beneficis que porta. Amb cuidado. El que estan dient de la IA. Amb cuidado. Amb precaució. No? Jo estic molt d'acord en que la IA... ens traurà la part cognitiva. Si jo no li puc ensenyar a ma filla que faci una redacció mia. No? Quan ja tinguis capacitat, jo la faig servir i en les meves condicions
2: I
0: surt. Gravo les reunions, faig servir l'eina que em fa els informes, tinc llicència de Cloud i de ChatGPT de pago i passo certa informació per allí perquè m'ordeni. Però tot això després té un criteri meu.
2: Bueno, jo veia un article fantàstic que es va publicar a La Vanguardia que comentava que la IA era l'eina fantàstica, fantabulosa i meravellosa per als sèniors. Perquè tot el coneixement que tenien el podien abocar a aquesta IA i llavors el còctel era fantàstic.
0: Sí.
2: Ara,
0: però tu li has de tenir... Jo, per exemple,
2: si tu no poses ingredients bons, al final...
0: I encara que li posis, ara no ho he comprovat, però potser fa un any o dos li vaig passar una norma del sistema de qualitat i unes notes d'auditoria i m'ho va fer malament. No m'ho relacionava bé.
2: Ja. Bueno, igual ara ja sí, eh?
0: Potser ara ja sí.
2: És que és...
0: Però igualment, això no em treu que jo no m'hagi, no? Com a auditora en aquest aspecte de qualitat, jo m'he de conèixer la norma i què diu i què no diu. Que allò m'ajuda? Molt. Que a mi em redueix hores? Moltes. Però hi ha d'haver un criteri humà i hem d'ensenyar als nens que tinguin criteri, opinió, no? I tota aquesta part. Però no per contra, no, ma filla sap que existeix el ChatGPT.
2: Evidentment. Evidentment, i a més...
0: I hem fet fotos, i les hem canviat, i ens hem fet superwomans, i hem muntat una de gimcanes, si m'esteu escoltant, es poden muntar una de gimcanes per les festes d'aniversaris
2: brutals. Amb el ChatGPT.
0: Clar. Tu saps el temps que m'atreu a mi davant d'una festa d'aniversari dels nens haver de pensar proves?
2: Sí, així és.
0: O pels viatges.
2: Així és. Quin punt de maduresa creus que estan les empreses familiars? Amb aquest tema, perquè jo crec que hi ha molta informació.
0: Exacte.
2: I
0: jo crec que estan en un moment de miro la competència, com que ella ho fa, jo ho faig.
2: Ja.
0: No? I reacciono sobre, o m'arriba, no, del gremi que soc, m'arriba, o de les cambres, m'arriba comunicacions, i venga, i implanto això, implanto aquest sistema. Però arriba un punt que això és una, que se'ls retorna, perquè aquesta inversió deixa de ser una inversió i és un cost, perquè ja no saben, no? Jo he arribat a empreses on per una mateixa procés o per una mateixa necessitat tenien tres eines i no n'eren conscients. És un quadre fàcil, eh? Els hi fiques necessitat, eina, creu, saps? I eren com, uau, i al costat els diners que estan pagant per cadascuna, no? I és l'estalvi econòmic que pots tenir. Perquè no es paren. Perquè veuen una moda i doncs anem a per aquella moda.
2: Clar, és que hi ha molta... Sí, sí.
0: No?
2: Hi ha algun sector en particular que te sentis més còmode?
0: Me sento molt còmode en el sector del transport i la logística, al final... he nascut en ell, no? I primer quan vaig sortir em va costar anar-hi, eh? Perquè era com, me sentia com potser els hi feia el salt, no? Era com una mica aquesta part, però ara ja fa 3 anys i mig, crec, i és com, jo ja no sé ni o sigui, a nivell empresarial d'ells no sé res, ni ho vull saber. I el sector de la construcció, l'arquitectura, doncs sí, jo crec que
2: també,
0: sí, eh?
2: No?
0: També em crida, de fet ara tinc algun client d'aquest sector i,
2: home,
0: i
2: per
0: també...
2: la formació, també, clar.
0: Perquè és molt més fàcil, vull dir, jo hi ha alguns sectors, jo que sé, l'aeronàutica, em va arribar un i li vaig dir, és que integrar-me i conèixer tot el que em costarà molt. No, les empreses de servei al final són fàcils, no? Bueno, fàcils, no hi ha res fàcil, però vull dir, potser és algo que pots més saber, no? Empreses, tot l'entorn de la construcció, maquinàries, totes aquestes, al final potser van una mica relacionades. Però sí, en aquests sectors me sento gust.
2: I així, pregunta general. Creus que és un bon moment per tenir una empresa?
0: Jo crec que sí, eh?
2: Sí?
0: Jo penso que al final és aquesta part també d'inversió de futur. Vull dir, jo ara perquè estic jo sola i jo vaig prendre la decisió mentre tingués els nens petits de no créixer en equip.
2: I era la següent pregunta.
0: No, perquè...
2: Fins quan estarem amb Anabel versió
0: 0-1? Un temps, sí? Perquè tenir un equip sota és una responsabilitat important. No vol dir no tenir col·laboradors, això en tinc molts i puc fer projectes conjuntament i de fet em faig, això és un altre tema, però un equip sota meu contractat,
2: una sòcia, no? O un soci, això ja són paraules,
0: un soci ja crec que no.
2: Vale.
0: Però sí que penso que en algun moment sí que haurem de fer-nos el plantejament, al final
2: és un projecte que es va iniciar d'una manera. Exacte. I que anar creixent...
0: No, i que algun dia el pots vendre, és un...
2: Un actiu.
0: Un actiu.
2: A mi no surten les paraules, a tu no surten els conceptes, estem
0: un
2: molt
0: actiu.
2: Bé.
0: No, jo això els explico a molts dels meus clients que potser estan amb familiars i no els hi segueix la generació. No per això la deixem caure.
2: Clar que sí.
0: Anem la deixar bé per vendre-la.
2: Arribem al punt final, Anabel. Hem parlat de tantes coses. Gràcies. On et troben? Ràpidament.
0: On em troben a LinkedIn i a Instagram.
2: A Instagram. Doncs, queda dit, jo deixaré el copy, totes les teves referències perquè t'ho puguin trobar.
0: Molt bé. Gràcies.
2: Moltes gràcies, Anabel. Tarda. Fins aviat.
3: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà Gabriel Rufián i la dirigent de Podem Irene Montero faran equip en campanyes, en actes de campanya electoral. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per asseguren frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. Els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres en un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. En canvi, el cap de llista d'Esquerra al Congrés, el mateix Rufián, ha dit que intentarà fins al final que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i les espanyoles. En una piulada de xarxes socials ha dit que no contribuirà al serial turc de ningú i que ell no criticarà a ningú per moltes ganes que en tingui i molt desgast que suposi. D'altra banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29N amb un 68,8% dels vots. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l'electorat d'Esquerra ha entès les raons que van motivar la convocatòria d'aquestes eleccions generals pel 29 de novembre i encara la campanya electoral mobilitzat. Assegura que molt més que el 2023, ho ha dit en una conversa informal amb periodistes durant la recepció amb motiu del 12 d'octubre al Palau Reial de Madrid. A parer de Pedro Sánchez, hi ha por i nervis a les files del PP per una fuga de vots brutal cap a Vox i, per contra, percep que el votant progressista i del PSOE té un grau d'activació que no es veia des de les eleccions generals del 2019, posteriors a la moció de censura que el va portar a la Moncloa. A tot això, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia, pel Dia de la Hispanitat, amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema, en català i en castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla que ha acabat amb un ferit per una ganivetada entre els carrers d'Ibèria i de Santa Eugènia de Girona. Els fets s'han produït sobre la una d'aquest migdia quan els dos homes, que es coneixien, han començat a discutir-se i a barallar-se. Finalment, un ha clavat una ganivetada a l'altre i ha fugit corrent. Els Mossos investiguen encara els fets. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
4: La veïna del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
5: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda i felicitats a totes les pilars avui, els pilars amb els seus diferents nominacions, però bé, no deixa de ser que la patrona només és una, que és la Mare de Déu del Pilar, i és un dia doncs que de molta celebrada, i avui també el que farem serà el programa que no falla mai, sempre que podem, encara que sigui festa, el programa de la veu surt en antena. El farem una mica, podríem dir, un programa una mica aragonès. I és que començarem escoltant una selecció de Gigantes y Cabezudo, de Fernández Caballero. Aquesta obra és una d'aquells sainets, aquelles obres curtes, però que tenen els seus moments molt bonics. Tenen els seus moments en què hi ha inclús doncs, melangia, hi ha tristesa, hi ha de tot. Però comença d'una manera molt impactant. Tenim una mena de revolució, una baralla, que una jove i una venedora es barallen al mercat, i sentirem crits també de fons que diuen muera l'alcalde, abajo el governador. En fi, és una autèntica batalla, però és quan sentim aquella cançó tan coneguda, Si les mujeres mandasen. Bé, fem una petita selecció ara aquí d'aquesta primera part i després ja continuarem. Sentirem les veus d'Ana Maria Irarte, Ana Teresa Erdozain. Sentirem la veu de Carlos Mungías, també de Nicolás Aldonda, i tots estan dirigits a l'Orquestra Simfònica, tots estan dirigits per Cafó, un gran director, Ataulfo Argenta. Sentim-ho.

Bé, tirem endavant amb els Gigantes y Cabezudos i ara començarem escoltant el protagonista que tornen de la guerra, les maleïdes guerres que sempre han existit, i està doncs content perquè ja veu el Pilar, ja veu de lluny. Hi ha hagut una trama en el que la protagonista Pilar ha rebut una carta del seu estimat, però que no sap llegir, del seu estimat Jesús, però que no sap llegir. Llavors li demana amb una altra persona, amb un de l'exèrcit, que li llegeixi. I aquest, com que estava enamorat de la Pilar, doncs el que fa és això clàssic que ja ha sortit en més d'una obra, que li canvia, diem-ne, el que diu la carta. Li diu més aviat que l'ha oblidat, que no pensi en ell i que, en fi. I ara veurem, doncs, s'acosta ja també al final, i aquest final, doncs, hi veurem que tot acaba bé, s'arregla la confusió, i sentirem una jota molt, molt important, aquella que diu que els aragonesos, andando tercos i rudos, són les aragoneses gigantes i cabezudos, és a dir, que són tossuts i se surten amb la seva. Sentim-ho.

I així s'ha acabat aquesta selecció de la sarsuela Gigantes y Cabezudos del mestre Caballero, que hem pogut sentir aquestes veus ja una mica del passat, però que van, sobretot la sarsuela la van tirar molt endavant, que era la veu d'Ana Maria Iriarte, Ana Teresa Erdozain, hem sentit també l'inconfusible Carlos Mugia, Nicolás Aldanondo, i hem escoltat l'Orquestra Simfònica dirigida per Ataulfo Argenta. Ha acabat això, la sarsuela, però el programa encara no. I com que avui ja dic que el dediquem una mica a Saragossa, que és al fi al cap, és la festa gran, escoltarem ara dues jotes molt boniques, que les sentirem amb la veu d'Alfredo Kraus, però hem de destacar que va ser un homenatge que es va fer amb un aragonès famosíssim, almenys en el món de la lírica, com va ser Miguel Fleta. Se li va fer un homenatge en què Alfredo Kraus va interpretar cançons de les que cantava ell, va interpretar moltes àries, inclús d'òpera, però al final, com a, diguem-ne, a Miguel Fleta, com a bon aragonès, sempre cantava alguna jota, i el que és, sentirem ara, doncs, Alfredo Kraus, primer lloc, amb la jota de El Trus de los Tenorios. Sentim-la.

Després d'escoltar el tros de los Tenorios, ara el que escoltarem serà una altra jota també d'una òpera, perdó, d'una sarsuela de Tomàs Breton, que és la Dolores. I el que sentirem, doncs, és aquella jota tan bonica de la Dolores, que és molt coneguda i, per cert, cal distingir que aquesta jota tan bonica i bastant difícil de cantar no la canta el protagonista. Sempre es busca una persona que sigui aquests cantants de jota que tenen la seva gràcia, o sigui, la seva manera de ser. Però, com que Miguel Fleta, bon aragonès, la cantava, aquí Alfredo Kraus, per fer-li el seu homenatge, també la va cantar. Sentim, doncs, la jota de la Dolores de Tomàs Breton. Mm-hmm.

0: I amb la veu d'Alfredo Kraus cantant aquesta jota de la Dolores de Tomàs Bretón, acabat el programa d'avui. Espero que els hagi sigut de l'agrat de tots vostès.
1: Ha arribat l'hora d'acomiadar-se desitjant que hagin gaudit de la veu. Adéu-siau. Fins la propera setmana.

El dia 5 de juny de l'any 1898 va néixer Federico García Lorca. Per nosaltres va ser un dia de llum, de clarors diàfanes. Va néixer un dels més grans poetes, dramaturg, artista. Va ser a Fuente Vaqueros, província de Granada. El seu pare, un terratinent. La seva mare, una mestra d'escola. La vida de Federico, la curta vida plena d'ombres, va ser, si més no, viscuda amb la intensitat d'un home apassionat per la literatura, la música i, en general, per totes les arts. També enamorat de la vida, dels seus amics, de les seves aficions. Parlant de Federico García Lorca, tenim el convenciment que ho estem fent d'un ésser excepcional que va tenir la seva més terrible foscor en una mort indigna. Una mort que mai ningú no ha pogut justificar, si és que les morts, bé, els assassinats, es poden justificar. Ens plau, doncs, dedicar-li aquesta sessió especial de teatre a la ràdio, en directe aquí al Museu Municipal. I sempre que venim al museu, sempre que venim al grup de teatre a la ràdio de la ràdio, volem també tenir un moment de record pel nostre estimat amic, malaurat director de Ràdio Molins de Rei, el Miquel Armengol, perquè volem que sempre estigui present en les nostres representacions, ja que ell va ser un dels impulsors també d'aquest teatre a la ràdio.

0: Ràdio Molins de Rei presenta...
1: Recordant Federico García Lorca.
2: Un sentit homenatge al poeta de Fuentevaqueros al complir-se els 114 anys del seu naixement.
1: Recordant García Lorca. Amb la participació de Núria Rubió,
3: Mireia Pons,
4: Núria Mas,
2: Artur Mas
5: i Lluís Posada.
1: Control de so i editatge, Eli González.
3: Selecció musical i direcció, Artur Mas.

Els haig de confessar que m'ha costat fer la selecció del que avui els oferirem. M'ha costat per excés original, és clar. I si haguéssim d'interpretar tot el que té d'interessant García Lorca, els asseguro que sortiríem tard, eh? Molt tard. Però bé, no es tracta d'això. Començarem oferint-nos uns fragments seleccionats de l'obra Yerma, que, per cert, aquesta obra es va representar aquí, a Molins de Rei, al Teatre del Foment Cultural i Artístic, els últims dies del mes de gener de l'any 1936. L'actriu protagonista va ser, naturalment, Margarida Xirgu, i en la representació que els hi comento va assistir-hi Federico García Lorca. Que, per cert, hi ha una anècdota que és molt propera i, a més, encara que sigui d'una manera tangencial, l'entronca amb el museu. Venia un taxi, aquest taxi es va aturar a lo que era l'antiga casa on va néixer la Margarida Xirgu, aquí després de la plaça de l'Ajuntament, i es va aturar i va preguntar amb un senyor que passava on era el Teatre del Foment, perquè anaven... Aquest senyor era l'Enric Madurell, el fundador del museu. Com veieu, rodes, dones moltes rodes al món, voltes, i sempre trobes algun contingut. En el taxi hi anava Margarida Xirgu i Federico García Lorca. Li van dir, pugi! Es va posar a les treps del taxi i van anar tots junts cap al Foment on la Margarida va representar Yerma. Després d'aquesta representació, pràcticament, la Xirgu va marxar cap a Sud-amèrica, Mèxic, l'Uruguai, Argentina, i ja no va tornar. Federico hi havia d'anar uns dies després a reunir-se amb ella, però primer va anar a Fuente Vaqueros a veure els seus familiars. Mesos més tard, ja sabem el que va passar.

Irma és un drama rural que, com altres obres de Lorca, acaba en tragèdia. La història gira al voltant d'una dona encara jove, Irma, que porta 2 anys i mig de casada amb Juan. El matrimoni no té fills, però Irma està obsessionada per ser mare. Pensa que la vida sense un fill no serveix de res. Juan, el marit, és un home que dedica la major part de la seva vida al camp. Ell no vol tenir fills. Ell només vol una vida en pau i tranquil·litat. Vol que la seva dona estigui sempre a casa i allunyada de la gent del poble. Irma pensa que tal vegada, si s'hagués casat amb el pastor Víctor, hauria tingut fills, ja que per Víctor, Irma sentia amor. I en canvi pel seu marit, Juan, que li va ser imposat pel seu pare, només sent l'obligació de respectar-lo i obeir-lo. Tantes són les ganes de tenir fills que sent Irma, que decideix consultar a una senyora gran, una sàvia, que li explica que si no té fills no és per culpa seva, sinó probablement per culpa del seu marit. Desesperada i no creient-se del tot el que li ha dit la vella, Irma va visitar una conjuradora anomenada Dolores perquè li doni un beuratge contra la infertilitat. Però Juan, el seu marit, la descobreix i la fa tornar a casa. Hi ha altres intents de Irma per aconseguir el seu propòsit, però són en va. Escoltaran ara uns fragments de Irma que seran interpretats per Núria Mas, en el paper de Irma, Lluís Posada, com Juan, Núria Rubió, com la vieja, una dona de les anomenades sàvies, Mireia Pons, que interpretarà a Maria, una amiga de Irma, i també farà el paper de Dolores, una conjuradora del poble. I jo mateix marcaré el paper de Víctor.

S'acaba així la tragèdia de Yerma, l'obra que Federico va escriure perquè l'estrenés Margarida Xirú. Ha estat interpretada per Yerma, Núria Mas, Juan, Lluís Posada, Vieja, Núria Rubió, María y Dolores, Mireia Pons i Víctor, Artur Mas.

Aquest era, així escrivia, Federico García Lorca, que va tenir la dissort de ser el punt de mira dels envejosos i covards de la seva població, que no van parar en les seves insídies i acusacions falses fins a portar-lo a la detenció primer i al vil assassinat després, la matinada del 18 d'agost de 1936, al camí que va de Bíznar a Alfacar. I a continuació de l'extensa obra de Federico, hem seleccionat un seguit de poemes que són representatius dels diferents moments d'inspiració que va viure Lorca. Bé, els vull dir que alguns dels poemes han estat retallats, però mantenint, això sí, l'essència del contingut. Federico escrivia apassionadament, no tenia mida. Els demano que durant la lectura, si en tenen ganes, no aplaudeixin, sisplau. Vull dir, cada intervenció, no? D'aquesta manera, s'ho guarden pel final, i llavors sí, el recital, per dir-ho d'alguna manera, tindrà una continuïtat més homogènia. Gràcies. Començarem per l'any 1918. Lorca tenia 20 anys i aquest poema és del seu primer llibre, Libro de Poemas. Es titula Balada Triste. Mi corazón es una mariposa, niños buenos del prado, que presa por la araña gris del tiempo, tiene el polen fatal del desengaño. De niño yo canté como vosotros, niños buenos del prado. Solté mi gavilán con las temibles cuatro uñas de gato. Pasé por el jardín de Cartagena, la verbena invocando, y perdí la sortija de mi dicha al pasar el arroyo imaginario. Fui también caballero una tarde fresquita de mayo. Ella era entonces para mí el enigma, estrella azul sobre mi pecho intacto. Cabalgué lentamente hacia los cielos, era un domingo de pipirigallo, y vi que en vez de rosas y claveles, ella tronchaba lirios con sus manos.

Poema del Cante Hondo, que per cert no va ser editat fins l'any 1931. És un seguit de poemes que Federico va dedicar als elements més significatius d'aquest art singular. La guitarra, el crit, el poble, el balcó, el punyal, el ball i tants d'altres. Un dels més sentits és la guitarra.

Federico sentia un gran amor pel seu amic i al final del quart poema, del poemari que els hem comentat, el quart és el titulat Alma ausente, i com acomiadament i tribut, Federico va escriure uns versos que nosaltres avui, en aquest teatre a la ràdio, aquí en directe al museu, recordant Federico García Lorca, els volem aplicar i dedicar a l'extraordinària personalitat de García Lorca. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de la segona temporada de l'Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una temporada més per oferir-vos aquestes històries de la fotografia. I bé, feta la presentació, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En l'episodi d'avui, titulat La darrera mirada d'Allende, us parlarem sobre la fotografia més coneguda del cop d'estat xilè de setembre del 1973. Ens referim a la imatge on es veu el president Salvador Allende amb casc militar i un fusell a l'espatlla, acompanyat dels seus col·laboradors armats i membres de la seva guàrdia personal durant aquell fatídic 11 de setembre de 1973. Aquesta imatge, una de les últimes on es veu a Allende en vida, mostra l'instant en el que el president xilè, junt amb els seus col·laboradors i membres de la Guàrdia Presidencial, recorren els passadissos del Palacio de la Moneda per comprovar quines poden ser les millors posicions per defensar l'edifici del setge militar que l'envolta. Avui seguirem la història d'aquesta fotografia i del fotògraf que en reivindica l'autoria, Leopoldo Víctor Vargas. Parlarem d'Allende, de la Unitat Popular, del cop militar i de la Guerra Freda, però també d'una pregunta que continua oberta. Qui va prémer realment el disparador d'una de les imatges més conegudes del segle XX? Anem a conèixer aquestes històries de la fotografia. Viatgem en el temps fins l'11 de setembre de 1973. Santiago de Chile, 9:40 del matí, Palau Presidencial de la Moneda. El president xilè, Salvador Allende, recorre l'interior de l'edifici mentre l'aixecament militar ja està en marxa. Porta un casc militar i un fusell a l'espatlla. Al seu voltant hi ha membres de la seva guàrdia personal, oficials i persones del seu cercle més proper. I llavors, una càmera dispara. El resultat és una imatge que quedarà associada per sempre a aquell dia. Durant dècades, la fotografia va circular sense que l'autoria fos coneguda públicament amb certesa. El 2007, World Press Photo va assumir que el fotògraf havia estat Luis Orlando Lagos, fotògraf oficial de la presidència. Però la família de Leopoldo Víctor Vargas defensa una altra història. Vargas, suboficial de la Força Aèria i fotògraf presidencial, afirma haver fet aquella sèrie de fotografies. La disputa continua oberta. Per entendre el poder d'aquesta imatge, hem de tornar a un Xile profundament dividit. Allende havia arribat a la presidència el 1970 al capdavant de la coalició de la Unitat Popular i intentava desenvolupar un programa de transformació socialista per vies democràtiques. 3 anys després, aquell experiment polític acabaria violentment amb el bombardeig de la Moneda, la mort d'Allende i l'inici de la dictadura d'Augusto Pinochet. La fotografia, reconeguda internacionalment i convertida en símbol, quedaria com una mena d'instant congelat entre la democràcia i la ruptura. La fotografia no neix en un estudi, ni en una roda de premsa, ni en una situació preparada. Neix enmig d'un cop d'estat. A la Moneda, aquell matí de setembre, tot és incertesa. Les comunicacions són intermitents, els comandaments militars exigeixen la renúncia del president i l'edifici es prepara per resistir. A partir d'aquell moment, la Moneda deixa de ser només la seu del govern i es converteix en el centre físic d'una batalla pel control de l'estat xilè. El president Allende, els seus col·laboradors i el grup d'amics personals, conegut amb les sigles GAP, arriben al Palau poc després de 6:45 del matí. Tots ells van armats amb fusells i el GAP aconsegueix entrar-hi 2 metralladores i 3 llançagranades. És en aquest inici del caos on neix la fotografia. La força de la imatge és gairebé cinematogràfica. En ella veiem el president xilè portant un casc i també un fusell a l'espatlla, envoltat de membres del GAP, del metge Danilo Bartolín i el capità José Muñoz. Allende avança amb el cos lleugerament inclinat, el fusell sobre l'espatlla i el cas protegint-li el cap. No mira directament la càmera, mira cap a un altre punt, cap allò que està passant dins del palau. Els homes que l'acompanyen reforcen la sensació d'urgència. No sembla una fotografia oficial. No sembla un retrat. És una fotografia presa en temps real. I aquesta diferència és fonamental, perquè el retrat mostra com algú vol ser recordat, però el fotoperiodisme, en canvi, pot mostrar com algú és vist en un instant que no ha escollit. No sabem què pensava exactament Allende en aquest moment en què es pren la fotografia. Però sabem què està passant al seu voltant. El palau està assetjat i el cop militar està avançant. Al mateix temps que transcorre l'escena fotografiada, el militar colpista Augusto Pinochet arriba al Comandament de Comunicacions per organitzar les xarxes de comunicacions amb les altres branques de les Forces Armades, especialment amb el comandant de la Força Aèria, Gustavo Leig, i amb Patricio Carvajal, cap de l'Estat Major de Defensa Nacional i coordinador de les operacions d'ocupació del Palacio de la Moneda. A un quart d'11, mitjançant Ràdio Magallanes, l'única emissora encara fidel al govern d'Allende, el president xilè fa la seva darrera intervenció radiofònica des de la Moneda.
1: Te salve el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo.
0: El discurs radiofònic del president es veu interromput en diverses ocasions pels intents dels colpistes de tallar la missió.
2: Sí, sí, compañero. Ya.
3: Compatriota. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo.
0: A 11:15, mentre Allende parla al país, els tancs de les forces militars colpistes obren foc contra el Palacio de la Moneda. Tot seguit, disparen les tanquetes i la infanteria. Foc que és respost pels membres del GAP i francotiradors lleials apostats als edificis veïns. Mentre tot això passa a l'exterior, el president Allende continua amb el seu discurs radiofònic.
1: Compatriota, es posible que silencie las radios y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones. Es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la conciencia de haber sido honesto en el desempeño de sus funciones. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los
0: les 11:52, els caçabombarders Hawker Hunter inicien el seu atac a la Moneda, disparant en 4 oportunitats els seus coets sobre la casa del govern, provocant que l'edifici quedi greument afectat i que comenci a cremar. L'atac al Palau del Govern prossegueix amb l'ús de gasos lacrimògens, però en veure que la Moneda encara no rendeix, a les 2:20 de la tarda, el general Palacios decideix prendre-la i envia a un grup de soldats a enderrocar la porta del palau. Allende, veient que ja no poden resistir més dins del palau, ordena als supervivents la rendició i que deposin les armes. Aleshores, el president Allende es retira tot sol al Saló Independència. Minuts després, un dels seus metges, Patricio Gijón, s'apropa al saló per recuperar la seva mascareta antigàs i allà hi troba Allende mort. S'ha suïcidat amb el seu fusell AK-47, disparant-se a la barbeta. A poc temps, el general Palacios entra al Saló Independència i hi troba el metge Gijón i, al costat d'aquest, el cos sense vida d'Allende. Acte seguit, truca l'oficial de ràdio i admet el seu breu informe de situació.
4: Missió completa. Moneda presa. President mort.
0: El cop ha triomfat. Aquella mateixa tarda es conforma la nova junta de govern. La Unitat Popular i el seu president han mort. La fotografia, en canvi, tot just comença la seva vida. La fotografia no arriba immediatament al gran públic internacional. El cop ha deixat Xile sota control militar i les imatges que surten del país circulen en unes condicions extraordinàriament difícils. Mesos després, la fotografia apareix a la premsa internacional. El 26 de gener de 1974, el New York Times la publica en portada. La imatge mostra al món un Allende molt diferent del president dels retrats oficials. Mostra un Allende armat, però també un president que ha decidit romandre a la Moneda mentre les forces armades intenten enderrocar-lo. En un moment en què la informació sobre Xile és fragmentària, aquesta fotografia es converteix en una de les principals representacions visuals del cop. Una imatge carregada de significació, la de president d'una república democràtica que hi apareix convertit, per les circumstàncies, en defensor armat del mateix palau que representa aquella república. El 1974, la fotografia obté el reconeixement de l'organització independent World Press Photo, qui li otorga el primer premi del seu prestigiós concurs anual de fotoperiodisme d'aquell any. Però tot i que World Press Photo encara avui identifica oficialment el fotògraf Luis Orlando Lagos Vázquez, conegut com Chico Lagos, com a autor de la imatge, durant anys, l'autoria d'aquesta fotografia ha sigut objecte de diferents atribucions. Aquest punt és essencial perquè el premi no és simplement una dada anecdòtica. És un reconeixement que converteix la fotografia en una de les imatges més representatives del fotoperiodisme del segle XX. I per aquesta raó, l'autoria de la mateixa esdevé un fet d'extraordinària importància. La família de Leopoldo Víctor Vargas defensa que ell va ser l'autor i que Orlando Lagos va assumir públicament l'autoria per protegir-lo. Aquesta defensa ve recolzada pel testimoni conservat per la família Vargas, que explica que Leopoldo, que era suboficial de la Força Aèria i fotògraf presidencial, va arribar a la Moneda aquell matí de l'11 de setembre, va aconseguir entrar-hi i que amb la seva càmera va començar a registrar tot el que estava passant. Segons la versió de la família Vargas, Leopoldo va fer una sèrie de 6 fotografies d'Allende durant aquell recorregut que el president, junt amb els seus col·laboradors i amics personals, van fer per dins del palau. La família assegura que, posteriorment, els negatius es van revelar en circumstàncies extraordinàries i que les imatges van arribar al New York Times. La seva versió també sosté que Orlando Lagos hauria aparegut posteriorment com a autor per protegir la identitat del fotògraf real per raons de seguretat. Recentment, aquestes afirmacions sobre l'autoria de Leopoldo Vargas han sigut recolzades per una investigació periodística que ha recuperat un enregistrament en què Vargas explica la seva versió dels fets i afirma haver revelat les darreres fotografies de Llente. La investigació també recorda que el reconeixement oficial de One Press Photo continua corresponent a Orlando Lagos. Així doncs, la fotografia té dues històries d'autoria, la institucional i la reivindicada per la família de Vargas. Anem a conèixer una mica el fotògraf que reivindica l'autoria, Leopoldo Víctor Vargas.

Leopoldo Víctor Vargas va néixer el 9 de juliol de 1933 a un petit poble de la província de San Felipe, on va passar la seva infància. De jove, amb l'ajuda del seu oncle Eufemio Vargas, que residia a Santiago, va ingressar a l'Escola d'Especialitats de la Força Aèria Xilena, on va cursar la carrera de fotografia aèria, convertint-se en fotògraf aeri i tècnic de laboratori. La fotografia, per tant, no era per ell una afició circumstancial, sinó una professió desenvolupada dins de l'estructura militar. El 5 de maig de 1956 es va casar a Santiago de Xile amb Erika Caroca Atenas, amb qui va tenir 4 fills. Des del 1964 fins al 1973 va treballar com a fotògraf de la presidència de la República de Xile al Palacio de la Moneda. En aquest període va fotografiar el president Jorge Alessandri Rodríguez, el president Eduardo Frei Montalva i el president Salvador Allende Gusens. Com a fotògraf presidencial, Leopoldo Víctor Vargas va fotografiar actes oficials, visites, cerimònies i altres esdeveniments que ocorrien al Palacio de la Moneda. Vargas va ser el fotògraf que va capturar les fotos més importants i famoses del president Salvador Allende. El seu retrat oficial al 1970 i, segons les últimes investigacions, la sèrie de 6 fotografies d'Allende durant el dia del cop d'estat, l'11 de setembre de 1973, entre la que es troba la fotografia de la que us estem parlant. Just després del cop d'estat, entre 1973 i 1974, va servir a la Junta Militar, principalment al general d'aviació Gustavo Leigh Guzmán. Més tard, el 1974, de tornada a la seva unitat original, el Servei Aeri Fotogramètric, el SAF, el sotsoficial Vargas va tornar a treballar com a fotògraf aeri. El 1979 va ser enviat a estudiar fotografia infraroja i sensors remots als Estats Units, a la Universitat Estatal de Dakota del Sud. En aquesta unitat, la SAF va acabar la seva carrera a les Forces Aèries. Leopoldo Víctor Vargas va morir després d'una llarga lluita contra la diabetes i totes les seves complicacions a l'Hospital de la Força Aèria de Santiago de Xile, la tarda del dissabte 26 de març de 2011. Ja us hem explicat quan i com era el moment en què va ser feta la fotografia d'Allende, quan i qui la va publicar, el Premi Internacional que va guanyar i la controvèrsia de la seva autoria entre Orlando Lagos i Leopoldo Víctor Vargas. Però encara ens falta conèixer el protagonista de la imatge, el president Salvador Allende. Salvador Guillermo Allende Gusens va néixer a la ciutat de Valparaíso el 26 de juny de 1908. Metge de formació, va entrar molt jove en la política i es va convertir en una de les figures històriques del socialisme xilè. Va ser senador, ministre de Salut i una figura central del Partit Socialista. Es va presentar diverses vegades a les eleccions presidencials. El 1970, al capdavant de la coalició de la Unitat Popular, va obtenir la primera majoria relativa. El Congrés xilè el va ratificar com a president, d'acord amb les regles constitucionals vigents. La seva arribada al poder tenia una significació internacional enorme. Per primera vegada, un polític marxista arribava a la presidència d'un país mitjançant eleccions i intentava avançar cap al socialisme mantenint les institucions democràtiques. El programa d'Allende incluïa la nacionalització de sectors considerats estratègics, especialment el coure, una reforma agrària més profunda, una redistribució dels ingressos i una ampliació de la participació de l'Estat en l'economia. El govern també va impulsar la nacionalització de bancs i empreses i va accelerar la reforma agrària. Per als seus partidaris, es tractava d'una transformació estructural que havia de reduir les desigualtats socials i econòmiques. Per als seus adversaris, en canvi, les polítiques de la Unitat Popular amenaçaven la propietat privada i l'equilibri institucional. El conflicte polític es va anar fent cada vegada més intens.
El Xile de 1973 ja no era només un país dividit entre esquerra i dreta. Era un país immers en una profunda crisi política, econòmica i social. Durant els primers anys del govern d'Allende es van produir increments salarials, expansió del consum i importants mesures de redistribució. Però també van aparèixer desequilibris econòmics creixents. La caiguda del preu internacional del coure, les dificultats d'accés al finançament exterior, la inflació, la manca d'alguns productes i els conflictes laborals van contribuir a deteriorar la situació. A partir de 1972, les vagues i les protestes es van multiplicar. El país va entrar en una espiral de confrontació política cada vegada més difícil de contenir. Al mateix temps, la Guerra Freda convertia Xile en un escenari d'interès mundial. Washington observava amb preocupació l'experiència de la Unitat Popular, mentre Cuba i la Unió Soviètica eren percebudes com a referents pel bloc socialista. Els documents desclassificats mostren que els Estats Units van intervenir políticament a Xile abans i després de l'arribada d'Allende al poder. La CIA va finançar partits i mitjans opositors i va mantenir una política destinada a dificultar la consolidació del govern de la Unitat Popular. També hi va haver contactes amb militars xilens durant el període anterior a la investidura d'Allende. La documentació nord-americana posterior, però, diferencia aquestes operacions de la qüestió de la participació directa de la CIA en el cop del 1973. El que sí que està documentat és l'existència d'una política nord-americana de pressió i suport encoberts a sectors opositors al govern d'Allende. El 29 de juny de 1973, un grup de militars encapçalats pel tinent coronel Roberto Souper va intentar un cop d'estat contra Allende. L'episodi seria conegut com el tanquetazo. Les forces lleials al govern van aconseguir controlar la situació. El general Carlos Prats, comandant en cap de l'exèrcit, va tenir un paper decisiu a la defensa de l'ordre constitucional. Però el fracàs del juny no va acabar amb la conspiració. A les 6:30 del matí de l'11 de setembre, les forces armades i els carabiners van prendre la ciutat de Valparaíso. Se li va comunicar al president Allende per telèfon que la infanteria de Marina havien ocupat els carrers i que havien començat a prendre posicions de combat. Cap a 8:15 del matí, Allende, els seus col·laboradors i el grup d'amics personals, conegut amb les sigles GAP, van arribar al Palacio de Moneda. Tots ells anaven armats amb fusells i el GAP va aconseguir entrar-hi dues metralladores i tres llançagranades. Poc després, forces militars i els carabiners van envoltar el palau, que va deixar de ser només la seu del govern per convertir-se en el centre físic d'una batalla pel control de l'estat xilè. Els militars colpistes van contactar amb el palau i van proposar de treure del país al president, però Allende va rebutjar l'oferta. A les 9:55, els tancs del general Javier Palacios van ingressar al perímetre de la Moneda. Franctiradors apostats als edificis del voltant el van tractar de repel·lir, produint-se un tiroteig. A 10:15, amb l'edifici envoltat pels militars, el president Allende va emetre el seu darrer missatge a la nació a través de les zones de Ràdio Magallanes, l'única favorable al govern que encara no havia sigut silenciada o havia caigut en mans dels colpistes. A les 10:30, els tancs van obrir foc contra la Moneda. Els van seguir les tanquetes i la infanteria. Foc que va ser respost pels membres del GAP i els franctiradors apostats als edificis del voltant. A les 11:52, els caçabombarders Howard Hunter van iniciar el seu atac a la Moneda, disparant en 4 oportunitats els seus coets sobre la casa de govern, provocant un dany devastador. A les 14:20 de la tarda, el general Palacios va decidir prendre-la i va enviar un grup de soldats a enderrocar la porta del palau. Aleshores, Allende va decidir rendir-se i deposar les armes. Llavors el president Allende es va retirar tot sol al Saló Independència, on amb el seu fusell AK-47 es va treure la vida. Minuts després, el metge Patricio Gijón va trobar el cos sense vida d'Allende. El cop d'estat havia triomfat.
els següents 16 anys i mig hi va haver repressió política, detencions, tortures, execucions, desaparicions forçades i exili. La dictadura es mantindria fins al retorn progressiu a la democràcia a finals dels anys 80 i principis del 90. En aquell nou context, la fotografia d'Allende va adquirir una nova dimensió. Ja no era només una imatge del cop, també era una imatge de la memòria dels que havien viscut la dictadura. Hi ha una característica visual que explica bona part de la seva força. Allende no apareix derrotat. La fotografia va ser presa abans de la destrucció final de la moneda. El president encara camina, encara porta el fusell i encara ocupa físicament l'espai del poder. Sabem, perquè coneixem la història posterior, que aquell moment acabarà en derrota i mort, però la fotografia encara no ho sap. Potser per això, aquesta fotografia continua interpel·lant-nos més de 50 anys després. Perquè no és només la fotografia d'un president. És la fotografia d'un moment en què una democràcia està desapareixent davant de la càmera. És també la fotografia d'un fotògraf que va aconseguir enregistrar un instant que la història convertiria en símbol. I és, finalment, una fotografia que ens recorda que darrere de cada imatge històrica hi ha dues històries, la que veiem dins del marc i la que queda fora, amagada darrere de la càmera.

0: I fins aquí aquest episodi titulat La darrera mirada d'Allende, on us hem explicat les històries darrere d'una fotografia que va néixer en les últimes hores del govern de Salvador Allende i que amb el pas del temps s'ha convertit en una de les grans icones de la història de la fotografia. Esperem que us hagi agradat aquest episodi que us hem ofert. Us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 2:15 de vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!
1: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700 al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a 3:15 al punt quilomètric 10.4, quan per causes que encara s'investiguen, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. 39 d'aquestes víctimes mortals circulaven en moto. Continuem parlant precisament del trànsit perquè estem en plena operació retorn d'aquest cap de setmana llarg. Un 141.000 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 6 d'aquesta tarda i és un 52% del total de 270.000 vehicles previstos pel Servei Català de Trànsit. Aquest retorn està provocant algunes retencions i congestió en diversos punts, especialment a la C-16 al Berguedà i a l'N-260 al Ripollès. Connectem directament amb el RAC per conèixer la situació. Laia Batet, bona tarda.
4: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions continuen centrant-se a la C-16 amb 14 quilòmetres de retencions entre Guardiola de Berguedà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès amb 9 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll en el mateix sentit. I pel que fa a la P-7, a Maçanet de la Selva, un camió avariat deixa un carril tallat i provoca 1,5 quilòmetres de cues en direcció Barcelona. També destaquem 4 quilòmetres de retencions a l'AP-2 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc cap a Barcelona i a la Ronda Litoral hi ha més de 4 quilòmetres de cues cap al nus de la Trinitat. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
3: Gràcies, Laia. També en mobilitat, la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està interrompuda per un tren incendiat a l'Aragó. La incidència s'ha produït en un tren AVE que havia sortit de l'estació de Madrid a 2:15 amb destí a Figueres. Pels voltants de les 4, a l'altura de Ricla, a Saragossa, s'ha produït un incendi a la cabina de cua del comboi i s'han evacuat els 283 viatgers a bord. No s'han registrat ferits, això sí. La incidència obliga a suspendre la circulació ferroviària d'alta velocitat, està provocant l'aturada dels trens en diverses estacions de la línia i l'anul·lació de les sortides programades per aquesta tarda. A tot això més, de moment no hi ha previsió per restablir el servei. A tot això, l'Agència Catalana de l'Aigua i Adif treballen aquests dies en la reparació i neteja de la infraestructura ferroviària afectada pel temporal de pluja del cap de setmana del 3-4 d'octubre. Els operaris se centren al tram final del Besòs, amb el pont de Rodalies de Sant Adrià de Besòs, però també al riu Ridaura, al Baix Empordà i en diferents punts del Vallès Oriental i Occidental. En plana esportiva, en futbol, el Girona tanca avui la jornada de la segona divisió. Visitant el Tenerife ho farà d'aquí una hora a partir de les 9 de la nit i demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase de Lliga. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
4: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
4: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
3: Informa't al Molí Jove.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
6: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
7: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
8: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
9: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.

M'agraden tan poques coses. Només que la claror fos violeta i tot seria horrorós.

0: Sí, la vida pot canviar.
1: A l'home de Goll de Gom, Mercè Rodoreda, estrenada a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya un 23 d'octubre de 2008. A l'home és una adolescent i, per tant, es creu única. Pensa que el món no la comprèn i, fora del seu germà Daniel, que es va suïcidar quan ell era petita, desaprova la conducta dels adults amb la seva doble moral, la seva hipocresia i, en definitiva, la seva mediocritat. Igualment, no perdona les contradiccions dels grans i, sobretot, no se les perdona a ella mateixa. És, com gairebé totes les noies de la seva edat, sensible i dura a la vegada, orgullosa, tossuda, una mica rabiosa, però també sensible. Fantasiosa, enormement generosa, va vivint com pot, amb l'esperança borrosa que un dia tot canviarà. És una noia sola que acaba d'entrar en l'emoció eròtica de l'adolescència i que no sap ni té on projectar-la, on tastar-la, com gestionar-la. L'arribada del Robert, el seu cunyat d'Amèrica, 20 anys més gran que ella, deslliga fatalment tots els seus nusos emocionals i fa que s'enamori de l'amor i descobreixi el vertigen del sexe amb l'ímpetu de la seva edat i la força acumulada de tants anys de soledat. Mercè Rodoreda converteix així aquest magistral personatge en la seva versió d'un tema universal, l'enamorament ferotge d'una noia jove, d'un home madur, al qual l'estima de passada, sense posar-hi gaire atenció, afalagat per haver conquistat una joveneta. A mi em recorda força, només en aquest aspecte, la gavina de Chekhov, la noieta plena de fantasies que és seduïda i deixada per un home gran i desencantat i que, en el seu meravellós monòleg final, es compara a ella mateixa amb una gavina que ha estat abatuda pel tret d'un caçador avorrit que no volia tornar a casa sense haver disparat almenys un cop. L'home és, en cert sentit, una altra gavina, però ella no es resigna al seu destí i decideix seguir endavant amb valentia, pel camí més difícil. La noia que al final de l'espectacle es perd pels carrers de la gran ciutat és, mig de les convulsions de la seva època, postguerra civil, és tota una dona, ja no és aquella noieta adolescent al principi. L'home ha après una lliçó amarga i eterna. Terriblement sola i magníficament lliure, escoltant sempre la seva música interna. L'home es va estrenar, doncs, com he dit abans, al Teatre Nacional de Catalunya amb llibret de Lluís Alcarazo, lletra i música d'Alfonso Villalonga, direcció musical del mateix Alfonso Villalonga, direcció escènica de Lluís Bozzo i intèrprets la Carme Sansa, la Júlia Müller, la Nabel Tutusaus, la Maria Codony, Henry Lander, Paul Urrit, Josep Julien i Ferran Frauca. I també hi havia el Carlos Gramaje i l'Anna Moliner, la Gisela i el Marc Pujol. Doncs us deixo amb l'home. Fins ara.
2: En aquelles terres llunyanes i pures, totes les taronges, quan estan madures, són verdes i dures. Les he vist de prop. En aquells paratges de pluges i brums,

i col, foraster o casolà, la família no em vol i m'hauré de penjar, ulls oberts com un mussol. Aleshores duia una serp al coll,

Soc burra, però no tant. Boja de ràbia, bèstia ferida, surt de la gàbia a mitjanit.

Aniríem de la mà per camins foscos. Amb el temps, em faria preguntes que no sabria respondre. Però hauria de ser valenta i de mica en mica ensenyar-li com era la vida. Ell també seria valent. Seria un home. El veuria créixer i jo quedaria enrere.

Fins aquí aquestes cançons del musical Aloma. Fem un entreacte que es diu i tornem ben aviat amb un altre musical ben anomenat. Ara tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Adif ha informat del restabliment parcial de la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Un cop extingit l'incendi que ha afectat un comboi a Ricla, Saragossa, s'ha inspeccionat la infraestructura i s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat per l'incendi, i això pot provocar retards. Adif recomana als viatgers que consultin amb la seva operadora la informació actualitzada sobre l'estat dels seus viatges i els horaris previs. De fet, a l'estació de Sants s'ha cridat per megafonia cap a 9:15, fa mitja hora aproximadament, els viatgers que havien de sortir a 6:15 de la tarda. Parlant també de mobilitat, uns 193.000 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada pel pont del 12 d'octubre, concretament entre les 12 del migdia i les 8 del vespre, fins fa una hora. Es tracta del 71% dels 270.000 vehicles previstos que tornin a aquesta zona. La mobilitat està a la pròpia de l'època de la tardor i les vies que han presentat més retencions han estat la C7 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i la N260 i la C17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. De fet, la situació ha millorat, però a la C16 s'acumulen encara 3 quilòmetres de retencions entre Guardiola de Berguedà i Berga i 6 entre Berga i Cercs, mentre que hi ha uns 7 quilòmetres de circulació lenta a la N260 entre Ribes de Freser i Ripoll. En paral·lel, hi ha 4 quilòmetres d'aturades a l'AP2 entre Montblanc i l'Espluga de Francolí. A tot això, un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700, al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a 3:15 al punt quilomètric 10.4, quan, per causes que encara s'investiguen, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. Segons dades del Servei Català de Trànsit, 39 d'aquestes víctimes eren motoristes. En plana política, les quatre forces del Front Ampli, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns han acordat proposar l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol a les eleccions del 29 de novembre. Després de les reunions mantingudes aquesta mateixa tarda, les quatre formacions han emès un comunicat conjunt en què expressen el convenciment que Colau és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual, asseguren. Alhora, fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a incorporar-se al projecte, tot plegat, després que Esquerra hagi anunciat també a través d'un comunicat avui l'acord amb Podem perquè contribueixi la seva candidatura a les eleccions del 29N. A més, el cap de llista republicà Gabriel Rufián i la dirigent de Podem Irene Montero faran equip en actes de campanya. Un apunt en plan esportiva, en futbol, aquesta hora el Girona arrenca el seu partit a Tenerife que tanca la jornada de segona divisió. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Continuem aquí amb tots vosaltres ara per gaudir de The Book of Mormon. The Book of Mormon és un musical satíric amb llibret, música i lletres del Trey Parker, Robert López i Matt Stone. La trama central gira entorn de Elder Price i Elder Cunningham, dos joves missioners de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, que són enviats a un llogaret remot d'Uganda per educar els natius en la fe mormona. No obstant això, aviat descobriran que la població local té altres preocupacions més urgents per atendre. L'espectacle va debutar el 2011 a l'Eugene O'Neill Theatre de Broadway amb Andrew Rammels i Josh Gad en els papers protagonistes. Ràpidament es va convertir en un èxit de crítica i públic i va obtenir multitud de reconeixements, entre els quals s'inclouen 9 Premis Tony. En l'actualitat ocupa l'11è lloc en la llista d'espectacles de més preferència al cartell de la història de Broadway i acumula uns ingressos més de 800 milions de dòlars. Des de la seva estrena newyorkina, The Book of Mormon també ha pogut veure's a Londres i en nombroses ciutats arreu del món. Si ara us acosteu per Nova York, podeu anar doncs encara a l'Eugene O'Neill Theatre per veure The Book of Mormon després de 5.000 funcions que porten. I si aneu a Londres, és el Prince of Wales Theatre, també, doncs porten 4.000 funcions. Això és The Book of Mormon.
1: Do you have any idea where they're sending you, Elder Price?
2: Well, of course, we don't really have final say over where we get sent, but I have been praying to be sent to my favorite place in the whole world.
1: Well, if you prayed for a location, I'm sure Heavenly Father will make it happen.
2: You're like the smartest, best, most deserving elder the center's ever seen.
1: Oh, come

Bé, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tots vosaltres. Aviat hi tornarem, segur. Fins aleshores, gaudiu del teatre i porteu-vos de bé. Apa, a reveure. Adéu.

0: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Adif ha informat del restabliment parcial de la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Un cop extingit l'incendi que ha afectat un comboi a Ricla, Saragossa, s'ha inspeccionat la infraestructura i s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única al tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat per l'incendi, i això està provocant retards. Adif recomana als viatgers que consultin amb la seva operadora la informació actualitzada sobre l'estat dels seus viatges i els horaris previstos. A l'estació de Sants, de fet, s'ha cridat per megafonia cap a 9:15 els viatgers que havien de sortir a 6:15. D'altra banda, també en mobilitat, uns 193.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada per aquest pont del 12 d'octubre entre les 12 del migdia i les 8 d'aquest vespre. Es tracta del 71% dels 270.000 vehicles totals previstos. La mobilitat ha estat la pròpia de l'època de la tardor i les vies que han presentat més retencions han estat la C16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i l'N260 C17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. També hi ha hagut aturades a la C14 a l'Urgell, a Organyà, i més puntuals a la 2 i a la C55. Pocs problemes, en canvi, a la P7. A tot això, un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T700 al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a 2:45, al punt quilomètric 10.4, quan, per causa que encara s'investiguin, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents de trànsit en carreteres catalanes, 39 dels quals eren motoristes. Protecció Civil ha tancat aquest dilluns al vespre el dispositiu de suport a la recuperació dels municipis del Vallès Oriental afectats pels aiguats. Més de 200 voluntaris de 32 municipis i de Creu Roja, coordinats per 9 tècnics de Protecció Civil, han treballat a la zona durant una setmana, entre el 5 i avui 12 d'octubre. S'han netejat i recuperat espais a poblacions com Granollers, Vilanova del Vallès, Cardedeu i Montornès del Vallès. Els equips han efectuat treballs de retirada de fang, tant de carrers com d'interiors d'edificis, retirada d'arbres malmesos, neteja de calçades i voreres, d'esbossaments o d'embornals i recuperació de passos de vianants i accessos amb eines manuals i vehicles cisterna amb aigua a pressió. Parlem també de política, perquè les quatre forces del Front Ampli, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns han acordat proposar l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol a les eleccions del 29 de novembre. Després de les reunions mantingudes aquesta tarda, les quatre formacions han emès un comunicat conjunt en què expressen el convenciment que Colau és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Asseguren, alhora fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a incorporar-se al projecte. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
1: Aquest programa i qui us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom. Benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. I ja en aquest segon programa d'aquesta temporada al Jazz Club de Nit i de nou dedicat a la nostra estimada editorial Fresh Sound Records i la seva vessant més contemporània, la de Fresh Sound New Talent, amb alguns dels seus més actuals projectes com són el de l'amic i gran sexual Fran Ramos i disc anomenat Stepping Beyond i el de l'Agustín Grasso, bateria argentí i disc a Brooklyn Mixtape, mentre que discos de la sèrie 5100, també de Fresh Sound New Talent, és el de la gran pianista italiana Francesca Tandoi i el seu Songbook Volum 1. I avui amb un microconte de Carme de la Fuente. L'enregistrament de tots aquests sons és copyright 2026 per Fresh Sound Records, Blue Moon Produccions Discogràfiques SL, i és clar que el productor executiu és Jordi Pujol. Una abraçada, Jordi. I començarem amb el disc de la magnífica pianista italiana Francesca Tandoi i el seu Songbook Volum 1, enregistrat per Francesco Ponticelli als estudis Cicaletto Arezzo, Itàlia, el novembre de 2025, mesclat per Francesco Ponticelli. I aquí tenim a Francesca Tandoi, piano i veu, Stefano Seni, contrabaix, Pasquale Fiore, bateria, quartet de corda acústic de jazz en 5 temes, on hi ha Cesare Carreta, violí 1, Sílvia Mafeis, violí 2, Mònica Batrini, viola, Enrico Gersoni, violoncel. Convidats especials, Becca Stevens, veu a un tema, Stacy Kent, veu a un altre tema, lletra de Joanna Boskevich per a Hope, lletra d'Ineke Heiliger per a Memories of Love. Totes les composicions són de Francesca Tandoi, etc. i més coses que podreu llegir al blog de la seva producció, i també al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web de Fresh Sound. I aquest preciós àlbum està farcit de músiques plenes de lirisme per les pròpies composicions de Francesca, perquè l'acompanyen dues magnífiques veus, les de Becca Stevens i Stacy Kent, per la dolçor del quartet de corda en 5 temes, i és clar que pel propi trio de la líder, amb Stefano Seni contrabaix i Pasquale Fiore bateria. També hi ha diversitat de ritmes i tempos, com és habitual, i de delicats en tenim diversos, com és Hope amb la veu de Becca i Memories of Love amb la de Stacy Kent, i també el darrer track Day Off que Francesca interpreta a piano sol. Així és el segon track, Cicada Hill, ja d'entrada amb el tema fet pel contrabaix de l'Stefano, i la resta de temes tenen tots una determinada trempera rítmica, començant pel primer I'll See You in My Dreams, que és força bonic, i ja amb el quartet, com també és Wind Dance, també a quartet. Doncs per començar el programa els escoltarem en el tema Hope, amb Becca Stevens a la veu, i tema de Francesca Tandoi, com ho són tots.

I que bonica aquest tema de Francesca, i que magnífica i preciosa que és la veu de Becca Stevens. És clar que les interpretacions del trio, brutals, i de tots, vaja. I ens diu Francesca que aquest àlbum marca un nou capítol en el meu viatge, el meu primer disc completament compost per composicions originals, algunes noves, algunes revisades, amb arranjaments frescos. Estic profundament agraïda a Cristiano Arcelli, els increïbles arranjaments del qual van fer realitat els meus somnis musicals de tota la vida. L'extraordinària presència de Becca Stevens i Stacey Kent, dues de les meves veus preferides al món, va elevar aquesta música a un lloc més alt. I fa uns diversos agraïments també. I finalment diu a Stefano Seni: el meu amor, el meu talent i el teu suport van donar forma a l'ànima mateixa d'aquest àlbum. A Pasquale Fiore, el teu art va obrir noves portes musicals dins meu. A Jordi Pujol, de Fresh Sound, gràcies per creure en aquest projecte des del principi. A Luigi Sidero, gràcies per la teva guia constant. Vam crear aquest àlbum junts i a través d'aquest viatge finalment vaig entendre el veritable significat del treball en equip. Molts cors donen forma a una sola veu. Gràcies per fer cantar aquest somni. I això ho ha dit Francesca Tandoi. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques: Fresh Sound Records, Quadrant Produccions, Temps Record, etc. I ja per acabar d'escoltar-la a ella i ells, els escoltarem en Dark and Stormy i New Soul, de Francesca Tandoi.

0: I quins magnífics dos temes que acabem d'escoltar seguits, el primer Dark and Stormy i el segon New Soul, i després d'aquestes magnífiques músiques sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Va començar amb una nota. El piano semblava recordar alguna cosa que ella encara no

0: havia viscut. S'hi van afegir un baix, una bateria, quatre cordes i dues veus que venien de lluny. Cadascú duia la seva pròpia història, les seves ferides i els seus silencis. Durant uns instants va semblar que caminaven en direccions oposades, fins que alguna cosa invisible els va fer coincidir. En aquell moment, la música els va deixar de pertànyer. Ara era de tots. I quan l'última nota es va esvair, encara quedava alguna cosa suspesa en l'aire. El record d'un lloc on, per un instant, ningú no havia estat sol.
1: Gràcies, Carme, per les teves renovades dolçors i benvinguda de nou al programa després de les teves merescudes vacances. I segueixo amb els altres dos projectes de Freesound New Talent, i el primer, el de l'Agustín Grasso i disc A Brooklyn Mixtape, enregistrat per Michael Brorby a Acoustic Recording Brooklyn, New York, l'octubre del 2025, mesclat per Paco Amenábar, masteritzat per Klaus Lachs. I aquí tenim Agustín Grasso, bateria, Hans Lachs, guitarra, Felipe Arce, contrabaix, convidats Sergio Wagner, trompeta, en tres temes, Occhion Jewel, saxo tenor, en quatre temes. Tots els arranjaments són d'Agustín Grasso, Felipe Arce i Hans Lachs, com també ho han produït tots tres, i al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web d'aquest disc. I l'Agustín és un bateria líder de banda i educador de Buenos Aires, Argentina. Va començar a tocar la bateria als 15 anys i des de llavors s'ha enamorat de la música moltes vegades. El 2013 va decidir deixar Buenos Aires i anar a Nova York per perseguir el seu somni d'aprendre i compartir escenari amb els herois vius de la música coneguda com a jazz, Black American Music. Un cop als Estats Units va passar els seus primers anys formant-se a l'escena del jazz de Nova York. Va ser una experiència intensa i fonamental que li va permetre perfeccionar les seves habilitats, construir una reputació i aprendre de mestres en l'entorn del jazz més competitiu del món. Doncs ja els començarem escoltant el tema de Sting, que ells han reconvertit a tot jazz, sobretot a les improvisacions, i aquí de convidat hi tenim el saxo tenor de l'Occhion Jewel, If I Ever Lose My Faith in You. Sting, si alguna vegada jo he perdut la fe en tu...

Doncs quin gran tema aquest de l'Sting i quina modificació, quins arranjaments més impressionants que han fet ells que l'han reconvertit en un tema de jazz. I nosaltres ja els acabarem d'escoltar el tema anomenat, també amb el saxo tenor de l'Occhion Jewel, Rancho Relaxo, i un tema de Hans Latsch.

Que impressionant aquest ranxo relaxo del Hans Latsch i que bé ho han fet tots quatre. O sigui que felicitats, nois. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Discordian Record, Munjun Records, etc, etc, i enllaços d'aquestes discogràfiques que podreu trobar al blog. I ja per acabar el programa d'avui, escoltarem el primer treball personal del saxual valencià Fran Ramos, enregistrat per Alberto Pérez al Sol de Sants Studios Barcelona el 22 i 23 d'octubre de 2025, mesclat per Jordi Matas, masteritzat per Peter de Wachter a Bèlgica, amb Fran de Ramos saxual, Diego Herbalejo piano, Camil Argarazo contrabaix, Enric Fuster bateria, convidats especials Gorka Benítez saxual, saxotenor en un tema, Tomeu Garcies trombó en 5 temes i Pep Garau trompeta en 3 temes. Produït per Fran Ramos, i al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I aquest és un disc la mar de generós per la quantitat de música que hi ha i tota ella d'una excelsa qualitat. Us haig de dir que Fran ha demostrat una capacitat creativa de primer nivell. Temes amb una gran bellesa n'hi ha, com és el més proper al tempo de balada Levanca per Sifunsu i setè track, i també és així de bonic el primer track, Abdullah, amb un ritme ternari que se li escau la mar de bé amb el contrabaix i piano fent el motiu principal, i melodia que ens recorda una mica tot blues de Miles, una mica només. Un altre tema a un tempo similar és Migrant, amb melodia i primer solo a càrrec de Fran i ritme amb un puntet de funk. Les Malves és també així de tranquil·let i també a ritme ternari, a tot vals. Un d'una mica més vital és Carmela, amb la melodia feta a duet de vents, el del trombó del Tomeu Garcies i el saxual del líder, de Fran Ramos. I temes més vitals ja en són la resta, com és el no massa vital i darrer track anomenat The Great Misfortune, amb gran solo d'en Tomeu al trombó i brutal també del líder. I un palet més viu és Terreta Messengers a tot swing en les improvisacions i primera la del líder Fran. I sí que Sombra és també força bonic i interessant, amb la pulsió permanent del contrabaix en moments puntuals, sí. I un altre de magnífic i amb un punt de latin és Youthfulness. I encara hi ha més temes, com és el divertit i positiu tema Afrodance, en primer solo de Pep Garau a la trompeta i posterior d'en Tomeu Garcies al trombó, compartint aquest uns coros amb el saxual de Fran. Doncs els començarem escoltant en aquests temes, Sombra i Youthfulness, de Fran Ramos.

I que impressionants aquests més de 10 minuts de música que acabem d'escoltar, d'aquests dos temes del Fran Ramos, el Sombra i el Youthfulness, i quines interpretacions i improvisacions han fet. Brutals. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: 23 Robadors, Barcelona, Jamboree Jazz Club Barcelona, Sunset Jazz Club Girona. Al blog hi trobareu l'enllaç a la seva programació. I Fran Ramos ens diu això, que Beyond és el meu despertar, on reneixo per oferir un àlbum fresc, arrelat en el jazz, fet amb les millors intencions. Aquest àlbum parla de marxar, d'abandonar ciutats, de redescobrir persones, de com llocs que abans eren obsolets ara es revelen com a nous. Com Ulisses, abraço el canvi, el camí de l'efímera al costat del nen que tots portem dins, vist des de l'edat adulta necessària per aprendre'n i riure'ns de les lliçons apreses. I tot i que la sort sovint no ens acompanya, aquest intent no és més que una prova que és possible. Podem fer un pas més enllà en aquest camí que tots compartim, passin els anys que passin. I això ha dit Fran Ramos. Molt ben dit, Fran. I també és impressionant Elecciones, a duet de melodia a càrrec de saxo alt i trompeta, swing en el solo d'en Tomeu al trombó, i sí que el tema més potent és el segon track, I Got It, a tempo fast, de tot swing, per Walking del Camil Alcarazo, el contrabaix. Doncs nosaltres ja els acabarem d'escoltar aquests dos temes, i ja per acabar el programa d'avui, Elecciones i We Got It, de Fran Ramos.

0: I que impressionants aquests dos temes curtets, el primer de quasi 4 minuts i el tercer de 3 minuts i 15 segons, més o menys. O sigui, curtets però amb una trempera impressionant. Felicitats, nois. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat no gaire pels descosits d'interessos comuns, això sí, espero, i seleccionat les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú.
1: I'll be your baby tonight. Be your baby.
0: Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
2: Cairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
4: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
3: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
4: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
3: Això sí que és un bon invent.
5: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/tjove o trucant al 012.
3: Ara entenc per què no pares mai per casa.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Ràdio Molins de Rei i Un Món de Músiques presenten Amb so d'orquestra. Un recull de les millors orquestres del món i els millors temes interpretats per aquestes. Això és Amb so d'orquestra. Obrim amb el tema Esposes i amants, interpretat per Dick Hyman.

Boris Kovac i l'orquestra La Dava ens ofereix The Last Waltz in Budapest. Last of the Pacheco.

from Afghanistan.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, wow.